0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi,

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.
2: Venga, vuélvela a poner y luego sin grabar. Dale, dale.

Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: demandar
1: favors.
2: Quina beneitura, no?

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer. El món des d'una...

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: Castelló.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la Ciutat Cooperativa.
3: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Coblejant.
1: Som a tot el país.
0: Coblejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coblejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coblejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

Bon dia. Què tal el concert d'ahir? Veu triomfar? Acabo de parlar amb el meu peixater i es veu que les filles són mega seguidores d'Al·lèrgiques, tia. Diu que ho coneixen, 5.000 followers... Bueno.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda. A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
5: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
7: Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat.

0: hi ha la clau d'allò que ens fascina tant de l'homeopatia. Aquesta frontera difusa entre el remei i la creença, entre la química i la confiança. Quan era petit i anàvem d'excursió amb l'escola, sempre hi havia algun company que es marejava o tenia mal de panxa. Més d'enyor de casa que no pas per cap bacteri. I els professors, amb aquella saviesa improvisada que tenen els adults davant d'una motxilla de 30 criatures, treien un caramel o un remei miraculós. El donaven amb un somriure i una frase màgica. Pren això, ja veuràs com et trobaràs millor. I, curiosament, gairebé sempre funcionava. Potser allà va començar la meva fascinació pel poder de creure, per com una simple expectativa pot transformar el que sentim. Avui parlarem justament d'això, del desig de trobar remeis naturals, del paper de la ment en la salut i de la fina línia que separa la ciència de la fe. I ho farem amb humor, dades i esperit crític, com sempre, ben acompanyats pels sospitosos habituals com a col·laboradors i amb tots vosaltres com a espectadors crítics. Qui sap si tot prenent una dilució miraculosa.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
0: Però abans, una col·laboració ben especial. Hem demanat en Josep Tristany, psicòleg clínic i director del Pla Director en Salut Mental i Addiccions de la Generalitat de Catalunya, que ens enviés una petita reflexió sobre l'efecte placebo, aquest misteriós pont entre el pensament i la salut.
2: L'efecte placebo és un canvi en positiu que ens pot ajudar a millorar doncs, un dolor físic o un malestar emocional o psicològic i que ens passa després de prendre un medicament o una substància sense cap mena de principi actiu que estigui destinat a tal efecte. Com podria ser, per exemple, doncs, una pastilla de sucre, podria ser doncs, injectar suero o una càpsula buida. És un efecte, l'efecte placebo, que ha estat molt estudiat per professionals, per psicòlegs i altres de tot el món. Bueno, una mica per veure doncs, com s'explica, perquè alguns remeis que no tenen una acció curativa poden arribar a curar-nos o a millorar-nos una situació. I s'ha comprovat que gràcies al condicionament clàssic, alguns biaixos i la credibilitat de les persones que ens subministren aquest placebo poden arribar a tenir efectes positius en les persones.
0: Doncs ja ho veieu, gran il·lustració de què és i com actua aquest efecte placebo. Gràcies, Josep, per posar una mica de ciència enmig de tanta fe. I ara prepareu els vostres goters perquè entrem en un terreny diluït. A veure, saludem en Jordi Vilà, geòleg, professor, divulgador i promotor de la plataforma geòleg.cat. Jordi, però, què fas?
3: He agafat un mal llet i m'estava diluint aquí unes gotes de... que m'han donat uns anissets, em diuen.
0: Ah, doncs...
3: M'han dit que m'anirà bé.
0: Escolta, amb sort.
3: Ara. Pot, que sí. Et diré si al final del podcast em trobo potser millor, no ho sé.
0: Però sort, és... eh?
3: Sí, gràcies.
0: No que sigui lleu la cosa i si funciona ens avises, eh?
3: I tant.
0: Ens interessarà a tots. Va, comencem pel principi. Què és això de l'homeopatia i com pot ser que encara hi hagi gent que la confongui amb una infusió de camamilla?
3: Ah, mira, molt ben dit això. Mira, et diré d'entrada què no és l'homeopatia.
0: Per
3: distingir una mica els termes. Per exemple, la medicina tradicional xinesa no és homeopatia.
0: No ho és.
3: Les teràpies del tipus podologia, d'aquelles acupuntura, aquestes coses, això no és
0: això homeopatia. Això no és homeopatia. Hi ha gent que ho confon, em sembla?
3: Sí.
0: Hi ha gent que ho posa al mateix sac.
3: Per això, dic, separem les coses i avui parlarem només d'homeopatia. Què és l'homeopatia?
0: Ben apuntat.
3: És prendre una dilució d'una substància que en teoria t'ha de fer curar. Anem a veure com són aquestes dilucions. Però primer, si em deixes, et faig una mica d'història.
0: I tant, endavant.
3: I perquè té un punt d'inici, té un inici molt clar. Tan clar com que l'inici el va posar d'entrada una persona que es deia Samuel Hahnemann. Era una persona que estava traduint un llibre de medicina i era escèptic, era una persona escèptica. Era alemany, eh? I el que estava traduint, en el moment en què estava traduint, deia doncs, que l'escorça d'una planta que es diu cincona cura la malària. D'acord? I ell mirava això, diu, ostres, com pot ser que aquesta escorça curi la malària? Perquè diguéssim que la persona a qui estava traduint aquest llibre de medicina, que era d'un tal Cullen, deia que el principi actiu que curava la malària era l'amargor.
0: Fixa't una cosa. Com a principi actiu era el gust el que feia l'efecte,
3: sí,
0: diguem.
3: Exacte, estem parlant del 1790. Estem parlant d'una època doncs, que la ciència començava a evolucionar, vull dir, els punts d'inici de moltes

0: ciències i estan en aquestes èpoques. Com a curiositat, l'escorça d'aquest arbre, de la cinchona, d'aquí se n'extreu la quinina, que segurament et sonarà perquè sí, és l'ingredient bàsic de la tònica.
1: De la tònica, sí, sí.
0: La tònica, sí. És a dir, abans, per curar la malària, es prenia tònica.
1: Que si no recordo malament, es deia, i no sé si és cert o no, que provoca sordesa o sordera, no?
0: Sí, exacte. A grans quantitats pot ser... És un principi actiu que realment no va bé. Què va fer ell? Escèptic d'aquesta teoria, va dir, doncs, em prendré directament l'escorça d'aquesta planta, a veure què passa. I què li va passar? Doncs que va començar a experimentar febre, calfreds, dolor articular, és a dir, els mateixos símptomes que quan tens malària. I què va dir ell? Doncs, a partir d'això, va arribar a creure, el senyor Hahnemann, que tots els fàrmacs eficaços produeixen en individus sans símptomes similars a les malalties que intenten tractar. I això li va donar un nom, que és homeopatia. Que ve del grec homoios, que és semblant, i pathos, que és patiment. És a dir, patiment semblant. És a dir, que la paraula homeopatia vol dir patiment semblant.
1: I es va inventar el 1700?
0: 1790.
1: Finals del 18.
0: Sí. Ell va encunyar aquest terme.
1: Recordem que ja feia més de 100 anys de la teoria gravitacional de Newton. O sigui, que estàvem en una època en la què la ciència, com tu deies, ja estava...
0: És efervescent.
1: Però ja feia coses interessants, perquè ens entenguem. Ja començava a sonar-nos ara, també, algunes coses.
0: Fixa't que vull dir, aquesta persona precisament estava traduint a l'alemany un llibre de medicina.
1: Veníem d'aquella medicina que es basava en les sagnies, no? I en medicina medieval, pràcticament, en aquell moment.
0: Sí, que no té res a veure amb l'homeopatia. Que on hi havia això, els tònics, els crecipelos, les sagnies, les sangoneres, les neteges, totes aquestes coses, doncs que
1: van... Aquella novel·la del metge, no?
0: Sí, algunes podien arribar a servir, potser alleujar la pressió de la sang, fer una sagnia segurament et servirà, però escolta'm, no et passis.
1: Sí, el primer que farà serà debilitar el sistema immunitari, no?
0: També. Exacte. Doncs fixa't, l'homeopatia és això, doncs punt d'inici, ja el tenim clar. És aquesta persona que encunya aquest terme, provant ell una sèrie de medicines. Aleshores ell va creure fermament, doncs això, que si ell agafava els principis actius d'aquests medicaments, l'efecte havia de ser doncs el mateix que la pròpia, el propi virus o propi bactèria, doncs l'efecte havia de ser el mateix. Què va fer a partir d'aquí? Doncs va començar a experimentar, i experimentar en dilucions. I d'aquí ve tota una sèrie de grups que després van continuar tota aquesta feina. Totes aquestes dilucions, ara us explicaré una mica com funcionaven i com segueixen funcionant. Però té molt a veure amb una cosa que en diuen aquests grups, doncs, que és la memòria de l'aigua.
1: Ah, això sona molt estrany. Això no ho sabia, n'he sentit a parlar, però no ho sabia.
0: No ho
1: sabies? Són estrany. Explica'ns-ho. Jo crec que això té interès.
0: Doncs mira, la memòria de l'aigua parla doncs, que si tu poses un ingredient a dins d'aquella aigua, un principi actiu, i el vas diluint, i entre dilució i dilució sacseges el vial amb aquella aigua, l'aigua recorda que tenia aquell principi actiu. I aleshores pots diluir tant com vulguis, que l'aigua seguirà recordant que hi havia aquest principi actiu. Sí, atenció, és...
1: Però i aquesta memòria, a on es diposita? Hi ha un cervell de l'aigua que diposita aquesta memòria? O com va això? O és el núvol? No, ara en diríem
0: núvol. No. A nivell molecular, diuen ells. A nivell molecular, aquesta aigua s'organitza d'una manera que recorda el que hi havia aquí dins. Fixa't, parlen de coses com ara els clústers d'enllaços d'hidrogen. És a dir, l'aigua formaria microestructures que recorden el principi actiu. Això ja es diu des del 1988, imagina't, que es va fent una sèrie de gent que va dir que passaven aquestes coses. Però encara n'hi ha més. També hi ha la impressió...
1: Perquè ho va experimentar, ho van demostrar?
0: Bé, es diu doncs, que hi van haver uns experiments i que van trobar això, però esclar, aquests experiments, si tu vas a buscar una mica rasques... I dius, a veure, aquests enllaços d'hidrogen, quan duren? Perquè hi són, realment existeixen els enllaços d'hidrogen, i quan tu treus el solut, quan dura la persistència, o sigui, el buit que ha deixat el solut? Doncs dura un picosegon. Saps què és un picosegon?
1: Em sona a una misèria, diguem.
0: Sí, has de dividir entre algun trilió, d'acord? Per tant,
1: cosa,
0: no quadra, a mi no quadra.
1: I només és l'aigua el que té memòria, res més. Hi ha cap altra substància que en tingui. Oh, clar, està... Potser sí.
0: No ho sé, això, però l'aigua és la que fan servir al final per diluir.
1: Potser no cal que prenguem cues de pansa, que diem en català, de quan algú es desmemoria. Correcte. Potser que begui aigua i ja està, no?
0: Sí, sí. Però espera't, és que també a vegades diuen que també deixa com una impressió electromagnètica dins de l'aigua. El fet de sacsejar en ampolles de vidre podria crear unes nanopartícules, uns patrons que codifiquen la informació del solut i es transmet després aquesta informació als sistemes biològics, que seria el cos humà. Ostres, espera't, espera que no he acabat. També ja es parla del domini coherent, ja es parla de quàntica, dominis coherents, que mantenen, és a dir, l'aigua manté l'ordre a llarg termini i actua com a memòria física directament. Fixa't que per explicar això s'està invocant ciència. T'hi fixes?
1: Sí, sí, però clar, és una mica inconexa, potser.
0: Sí, clar. És que aquests arguments són fàcils de desmentir.
1: Al final, si estem parlant d'una cosa diluïda, que el principi que deies tu de l'homeopatia és inocular una mica del mal, perquè, no?, una mica així, la substància en qüestió...
0: No ben bé això, si tot l'aprens, en teoria, si jo me l'aprenc, em provocarà l'efecte de la mateixa malaltia, per tant, la dilueixo.
1: Ja, tot plegat, sí... Sí, sí. Però clar, aquí el mètode científic no existeix, no? Vull dir, no està...
0: Bé, la ciència, pròpia ciència que hi ha darrere és la pròpia dilució de tot això. Fixa't, ara, si vols t'explico una mica com dilueixen.
1: Si et sembla, fem una cosa, avançarem una miqueta, després entrem més en aquesta part més específica que ara ens anaves a introduir, perquè em sembla que ja sé per on vas... Però m'agradaria que donéssim la benvinguda també a l'Albert Palou, que és biòleg i comunicador del Centre Beta, és el nostre convidat resident i el coneix tota l'audiència. Crec que també avui ens portarà dades curioses sobre aquest fenomen i res, això, benvingut. Albert, què tal, com estàs?
2: Hola a tothom, i avui més que mai, si em permeteu dir una frase d'un referent radiofònic, bona i màgica nit, perquè jo crec que quan parles d'homeopatia has d'acabar parlant de màgia.
1: Quan
2: fas quatre números. Jo estava aquí escoltant en Jordi és molt prudent i no ha dit noms i cognoms. Jo crec que a vegades està bé posar noms i cognoms i dir, escolta, qui ha fet les afirmacions? Perquè quan parlem de memòria de l'aigua, aquí hi ha gent que ha publicat o ha intentat publicar articles científics o gent suposadament reputada i amb prestigi que han creat aquest concepte i l'han intentat colar. Llavors, jo posaria dos noms sobre la taula. Un, el que pròpiament el va com mig crear. És un senyor immunòleg francès que es deia Jacques Benveniste. Que va publicar un article a Nature. O sigui, quan parlem de Nature, estem parlant de tema sèrio, eh?
1: Vull dir, aquí... És el top, no?
2: Sí, sí. Vull dir que no,
1: molt
2: no
1: de prestigi.
2: No és la revista de la festa major del meu poble. El senyor va publicar un article dient que havia demostrat que aigua que havia contingut anticossos podia seguir infectant, tot i que els anticossos ja no hi fossin. I llavors això... es demostraria una mica el que en Jordi explicava, que com que aquesta aigua havia contingut els anticossos, d'alguna forma les molècules d'aquesta aigua seguien recordant que hi havia hagut uns anticossos i, per tant, l'efecte el seguien podent tenir només amb l'aigua. Clar, els de Nature, que com us deia no és la revista de la festa major de... No diré cap poble per no tenir cap queixa.
0: No és el dominical.
2: No, vull dir, clar, els de Nature van dir... Ostres, aviam, Jacques Benveniste és un senyor que suposa prestigi, anem a donar-li el benefici del dubte i enviar-hi algú que analitzi in situ aquest experiment i que intenti reproduir-lo, que aviam, és una de les bases del mètode científic, és que si tu fas una cosa l'has de poder reproduir. I li van enviar un equip format per un físic, que es deia John Maddox, un expert en farol científic, i una tercera persona que sonarà potser als oients d'altres programes, James Randi.
1: Ah, mira...
2: James Randi,
1: molt bé.
2: Expert, mag i il·lusionista i creuat contra la farol científic. Van enviar un equip de tres persones a visitar Jacques Benveniste, li van demanar si podia reproduir l'experiment, ho van intentar i no va poder ser possible mai. Llavors,
1: llàstima.
2: Aquí Nature va acabar assumint que la memòria de l'aigua que havia proposat Jacques Benveniste no funcionava.
1: Perquè, Albert, perdona, només una petita pregunta, deixa'm que et talli. Quin és l'indici que tenia per demostrar, és a dir, per afirmar categòricament que l'aigua tenia memòria? És a dir, com ho havia observat, això?
2: Segurament agafant una aigua que ell devia haver tractat malament i que no havia retirat, diguem, els anticossos que se suposa que no hi eren, doncs d'alguna forma l'experiment devia estar mal fet, m'imagino. La qüestió és que mai... es va poder reproduir mai més l'experiment.
1: És a dir, que no es va fer mai sota una situació de control
2: no.
1: Escèptic, etc.
2: L'altre sospitós habitual, i aquestes coses que sap greu, perquè és Luc Montagnier. Luc Montagnier és el descobridor del VIH, vull dir que no estem parlant d'un...
1: No és qualsevol.
2: D'un mindundi, tampoc. També va intentar publicar un article explicant que havia demostrat que tenia aigua que contenia restes electromagnètiques de DNA, que és una cosa que tampoc va acabar mai de desenvolupar el tot bé i no li van acceptar.
1: Per tant, restes electromagnètiques de DNA,
2: sí, eh? Sí, que aquella aigua havia contingut un DNA que electromagnèticament havia generat una memòria en l'aigua que feia que, doncs, allò estés allà. No va tirar més enllà. De fet, Luc Montagnier, diguem que va tenir un gran moment a la vida que després no es va consolidar gaire amb la seva carrera professional. Jacques Benvist va fer un gir encara més dramàtic, va acabar defensant que podia transmetre pensaments a través d'internet.
1: A veure, tècnicament sí, és possible, vull dir, el que estem fent, d'alguna manera, quan nosaltres posem un podcast, també estem transmetent pensaments
2: sí,
1: a través d'internet.
2: Però, bueno,
1: l'home no anava tan desencaminat.
2: Com deia en Jordi, al cap d'un picosegon, tots els contactes de molècules d'aigua s'han refet de nou. És com si ara tu poses un dit a dins el pot d'aigua, al cap d'un segon, les molècules d'aigua que hi havia al voltant del teu dit s'hauran canviat de companyes un bilió de cops. Llavors, és complicat que tingui memòria l'aigua. Clar. Hi ha una altra dada que en Jordi també explicava, parlava del fundador d'aquesta màgia, que és l'homeopatia, que és Hahnemann. Tot aquest procés,
1: 690,
2: aquesta
1: no?
2: reflexió sobre coses que són l'oposada a l'altra i que per tant et curen i que vas fent dilucions i que això acaba sent... Bah, és igual, després en parlem. Hi ha un punt que és important que la gent conegui, és que hi ha un element clau en la fabricació d'un medicament homeopàtic, que és la sucució. No sé si...
1: El nom és una mica estrany.
2: Concepte
1: no?
2: Sucució és una paraula que...
1: Una cosa, Albert, permet-me que et talli i tornem amb la sucució després, perquè crec que és molt interessant, però m'agradaria que en Jordi acabés el que ens volia dir abans sobre l'últim punt que volia fer, que crec que és interessant, perquè també servirà perquè tu puguis explicar el que ens volies dir. Jordi, què ens anaves a dir abans?
0: Sí, jo us volia parlar d'un número que es diu el número d'abogado. Abogadro. Perdó, abogado. Ha semblat el... abogado.
1: Sí,
0: el número d'abogado.
1: Robert De Niro, no? Sí. Ha semblat Robert De Niro, el cau del miedo.
0: Fixa't, el número d'abogado és un número que no té unitats. És un número molt concret, que és 6,022, això per arrodonir, per 10 elevat a 23. Què vol dir això? Que si tu, per exemple, fas l'esforç de posar un 6 i a darrere escriure 23 zeros, aquest és el número. És molt, eh?
1: És gros, això, eh?
0: És gros. És per dir, per exemple, aquí es fa servir el mol. És un altre... Un mol és un número d'Avogadro. Tu t'agafes una caixa i si dins hi tens...
1: És com una unitat de mesura, vols dir, no? És
0: que... Exacte. Si tu agafes una caixa de sabates i dius que dintre hi ha un mol de molècules, vol dir que dintre tens 6,22 per 10 elevat a 23 molècules. Si tu en aquella caixa hi tens llapissos, doncs aquell mol de llapissos seran 6,22 per 10 elevat a 23 llapissos.
1: Que són molts llapissos,
0: No crec ni que en l'Elon Musk els pogués pagar, tants llapissos, imagina't.
1: Segurament no.
0: Sí, sí. Aleshores, imagina't, si és tan gran que si ara comptes un per un aquest número, cada segon dius 1, 2, 3, doncs tardaries més o menys uns 19 quadrilions d'anys per poder acabar aquest número.
1: O sigui, tinc altres coses a fer, també t'ho diré, eh?
0: Tardaries una miqueta. Ara bé, és un número molt gros, sembla molt gros, però, per exemple, una respiració, una alenada d'aire, totes les molècules que absorbeix la teva boca, el teu nas, quan fas una respiració, ja són 10 elevat a 22 molècules. Ens acostem molt al número d'Avogadro, realment. Uh-huh. Això és perquè, per posar-te una mica en context, una culleradeta d'aigua té 1,7 per 10 a la 23, és a dir, allà hi ha un mol, pràcticament, vale? Perquè ens fem la idea. Allà, imagina't la quantitat de molècules que hi ha en aquesta cullereta. Però bé, entrem ara en el terreny de les dilucions. No sé si heu tingut mai a les mans un pot, un vial de medicina homeopàtica. En aquests vials s'indica un número i una C, la lletra C. Pot ser 30C, pot ser 12C. Què vol dir això? Ara imagina't que tinc jo un principi actiu. Qualsevol, és igual. I el tinc a dins d'un vial. Tinc un litre. Tinc un litre del principi actiu.
1: Deixa'm tallar-te un moment. El principi actiu perquè tothom ho entengui, és allò que fa l'efecte concret de curació o de pal·liar un determinat símptoma. Per exemple, l'aspirina és l'àcid acetilsalicílic, no?
0: Correcte.
2: Sí, sí. Després parlem d'aquest tema, també.
1: Tu vols dir això?
0: Ara bé, si jo tingués un litre d'àcid acetilsalicílic pur, jo hauria d'haver passat molts controls, abans de poder-lo tenir, perquè està això està legislat, cuidado. Però bé, anem a fer homeopatia. Anem a diluir-lo una vegada. És a dir, anem a fer UC. Jo agafo aquest litre i el dilueixo entre 100 litres. És a dir, poso dintre 100 litres d'aigua, jo agafo aquest litre, poso dintre d'un tanc amb 100 litres d'aigua. Vale. Sacsejo, perquè ho he de sacsejar, perquè ha d'agafar memòria i tal. Sacsejo aquest tanc amb 100 litres d'aigua més el litre de principi actiu que hi he posat jo, sacsejo bé, i ara ja tinc UC. Molt bé. Anem a fer una dissolució 2C. Retiro d'aquest tanc de 100 litres un litre. Em poso ja amb una xeta, agafo, omplo una ampolla d'un litre d'aquesta dilució. La torno a posar a un tanc amb 100 litres d'aigua, només aigua. La torno a tirar dins. Ja tinc 2C. Molt bé.
1: I així però, successivament,
0: i així successivament. I a vegades es pot anar fins i tot al 12C, a vegades fins i tot al 30C, que això, imagina't, vull dir, les vegades que has de diluir, no?, tot això, són moltes dilucions. I com et pots imaginar, cada vegada que fas una dilució, el principi actiu és més reduït. Cada vegada hi ha menys principi actiu. Fins i tot pot passar que amb masses dilucions pot ser que no hi hagi principi actiu directament.
1: Que no te'n toqui cap, diguem, del principi actiu. I això lliga amb el número d'Avogadro, perquè entenc que referies a la quantitat de molècules o de partícules que hi ha presents, no?
0: Exacte.
1: No sé si en Albert, seguim amb...
2: Sí. Sí, per acabar de completar, això es considera que la dotzena dilució d'un procés d'aquests és el límit molar. I el límit molar vol dir que la probabilitat de que hi hagi una sola molècula del principi actiu ja és zero. Sí.
1: A partir del 12C ja no anar bevent, que no n'hi trobes.
0: Després estàs diluint aigua.
2: El nombre d'Avogadro i la molaritat és una cosa que és molt típica del batxillerat. Bueno, aquí vam fer l'ESO, però ho vam tocar, però bueno, sí, la gent que treballa en laboratoris analítics és el seu dia a dia i es fa servir per mesurar les quantitats de coses que tu poses en un experiment.
1: Però hi ha vials d'aquests...
2: Sí, més enllà.
1: Doncs va, això de la sucució que ens has deixat una mica inquiets...
2: La sucució... Jordi ha explicat que hi ha un moment del procés de fer un medicament homeopàtic que és sacsejar. Això ve d'una cosa que feia Hahnemann, el fundador de l'homeopatia, el creador, l'ideòleg, quan creava els seus medicaments homeopàtics, feia una cosa molt concreta, que en deia sucució, que això és el que la gent després ha interpretat que és sacsejar. Passa que no és ben bé el mateix que feia Hahnemann. I potser aquí està el problema. Perquè la sucució de Hahnemann era agafar el flascó final i colpejar-lo contra una bíblia.
1: Ah, que hi havia el truco aquí.
2: I això està documentat que ho feia així. Ell, quan acabava el procés, el flascó final donava cops contra una bíblia, perquè es veu que això era un pas essencial perquè funcionés. I aquí és amb el que amb els anys alguns van lligat amb lo de la memòria de l'aigua i amb el fet d'haver-ho de sacsejar.
0: Ostres, el de colpejar-ho amb una bíblia ho trobo fins i tot així molt terraplanista.
1: No ho veia venir, això.
0: Que, per cert, ja tinc el guió fet. T'ho dic perquè ho sàpigues, perquè ho has de saber.
1: Ja, no, però, escolta...
2: Pots colpejar el guió...
1: Estàvem amb els molts i amb les bíblies.
0: Ho farem.
2: Abans d'entrar, perquè ja us aviso que... Hi ha medicaments 30C, o sigui, vas molt més enllà del 12. A partir del 12 ja hem dit que la probabilitat de que et toqui una sola molècula...
1: Sí, que ja no hi ha res.
2: Ja us faig un spoiler, que n'hi ha algun medicament homeopàtic que és 200C.
1: Ah, molt bé. Sí, realment, a partir de 11-12 podries estar bevent vials de cianur.
2: Sí, també he estat mirant una mica en què es fan els medicaments homeopàtics i quasi bé et diria que dono gràcies a això, a que estiguin fets així com estan fets. He trobat que hi ha molts tipus d'ingredients, però n'hi ha alguns que estan fets amb llet de gossa i amb llet de gata, que és un concepte encara més estrany.
1: Sí. Bueno, no sé si és més estrany, però...
0: En deu sortir poc.
2: Després hi ha una línia que estan fets amb verins, verins tipus la serp de cascabell, coses així, bàsicament mortals. Després hi ha tota una gamma de coses que no se t'hagués acudit ingerir-les mai, segurament, sabent-ho. Un és, té un nom més poètic, es diu ambre gris. No sé si un tio parla mai de l'ambre gris.
0: No.
2: Sí, l'ambre gris és una mena de vòmit que fan els catxalots, que queda solidificat i que a vegades apareix a les costes i que es veu que és molt preuat per fer medicaments homeopàtics, també. He trobat uns medicaments... està fets amb crostes de sarna humana. Això també... També es veu que s'estila...
1: Però no entenc, com a principi actiu, exactament què és el
2: que... Bueno, perquè És el que deia en Jordi, aquesta crosta de sarna segurament és l'oposat a alguna cosa que ha de curar, o no saps mai.
0: Sí, sí, sí.
1: Ja,
2: el que no, em costa més entendre a mi la saliva de gos. O ja he trobat un senyor que va intentar fer medicaments homeopàtics amb pantalles de mòbil triturades.
1: Ah, sí?
2: Que no sé ben bé de què t'ha de curar. I el geni...
0: L'addicció al mòbil.
2: Sí, potser sí. El geni absolut, perquè aquest sí que realment li surt barato la cosa. He trobat gent intentant fer medicaments homeopàtics amb wifi.
1: Home, això, clar,
2: wifi,
1: és que...
2: Posant el wifi al medicament.
1: Clar.
2: I hi ha tota una línia de gent que fa medicaments homeopàtics amb llum solar, que bàsicament, bueno, també és barat. El procés és barat. És, tu deixes l'aigua al sol i ja tens el medicament.
1: I ja el tens ja fet.
2: Fas les dilucions.
1: Però com calcules la dilució aquí?
2: No sé com calcules la dilució de la llum
0: solar. Però igualment el mar ja et li toca el sol, dic jo,
1: I a l'aigua, sí. Si la poses a la finestra, no té més, no?
2: I també et diré que si l'aigua recordés tot el que li has tirat, deu recordar coses molt xungues, eh?
1: Sobretot alguna claveguera de ciutat.
2: Sí, sí, sí.
1: Pobra aigua, eh? No voldria passar.
0: Oh, Mòria, mare de Déu.
1: Sí, sí.
2: Llavors, no sé si us heu preguntat mai, els catalans tenim una forma de calcular...
1: A veure,
2: que
1: sí,
2: són els pantans de Sau. Això és un pantà de Sau.
1: Sí, hi ha el camp del Barça i el pantà de Sau, efectivament. Nosaltres, sí, que som de la Catalunya interior, encara el coneixem més bé, però cal dir que el pantà de Sau es va convertir en una icona a tot l'estat espanyol, si no del sud d'Europa, de quan hi va haver aquesta sequera del 22-23, eh?
2: Va, aquell campanar magnífic. Perquè és maco per Instagram i es fa popular.
1: També tens raó.
0: Hauria de ser unitat del sistema internacional.
2: Sí, sí, jo estic
1: plorant. Un pantà de Sau, eh?
2: Pantà de Sau, camps nous, pistes de tennis, coses així.
1: Magnífic.
0: Piscina olímpica.
2: Doncs, bueno, sí, home, piscina olímpica. La piscina olímpica em quedava molt petit. Jo vaig dir, bueno, agafa el pantà de Sau per fer càlculs amb l'homeopatia, perquè, hòstia, el nombre de Avogadro, molts zeros, agafa algo gros, la piscina olímpica, de seguida ho tens ple, agafa el pantano de Sau, pues, això és aigua, si heu anat a fer fotos per Instagram,
0: sí.
2: Hi ha molta aigua, hi ha 165 hectòmetres cúbics, si està ple fins a dalt, no puc passar gaire mai, però bueno, si s'omple ja tota aquesta aigua. I dic, bueno, fes números amb pantans de Sau. Si jo algun dia em prenc un medicament homeopàtic, jo em vull assegurar que almenys una mica del medicament m'arriba.
1: A veure, clar, perquè ja te'l pagues, perquè segur, a veure, gratis tampoc no és, no?
2: Llavors és...
0: No és car,
1: Pues, clar, però
2: sí. Dic, hòstia, però aviam, quanta aigua m'hauria de beure per assegurar-me que et prens una molècula d'un medicament...
1: Una
2: molècula d'un medicament 30C.
1: A veure...
0: Home, et deu donar un pantà, menys, no?
2: Mica més,
1: però esclar, és que un pantà, al tanto, sí. Estem parlant d'un pantà, eh?
2: Sí, imagina que agafes...
1: Com si fos poca cosa, un pantà.
0: És que et veuràs altres coses a Sau, eh?
2: Una molècula de verí de serp de cascabell i la tires allà al pantano de Sau.
1: Sí.
0: Busca-la.
2: Quanta aigua hauria de beure del pantà de Sau per assegurar-me que aquella molècula, almenys, me la prenc?
1: Amb una 30C, eh?
2: Sí, amb una 30C. I m'ha sortit un número una mica alt. S'ha desmesurat. I ara tinc un problema, perquè no sé si la gent és capaç de processar tants zeros.
0: A veure.
2: Em surt que m'hauria de beure tota l'aigua del pantà de Sau 180 trilions de trilions de vegades.
0: Això és molt.
1: No sóc capaç de processar-ho, vaig fer l'ESO.
2: Sí, 180...
0: Això vols dir que a l'univers hi ha tanta aigua?
2: Són 20 zeros, més o menys.
1: Mare de Déu. És gairebé un número d'Avogadro de pantans.
2: Sí, bueno...
0: Una caixa un molt de pantans.
1: Un molt de pantans per una sola molècula
2: sí,
1: de...
2: Sí. 180 trilions de trilions de vegades, tot el pantà de Sau, te l'hauries de veure. He dit, bueno, escolta, pensat que potser la mida del pantà de Sau era massa petita, i aquí hem fet...
1: Que és petit.
2: Aquest està aquí fotent la conya, ha agafat un massa d'aigua petita, pantà de Sau, 165 hectòmetres cúbics, te'ls veus així en una nit que tens set, i he dit, bueno, doncs he agafat, faré l'exercici, però amb tota l'aigua del planeta Terra.
0: Clar, millor.
1: A veure.
0: Ara sí.
2: Sí, te l'hauries de veure 20 bilions de vegades.
1: Això és haver menjat un arròs molt salat, eh?
2: Sí.
0: Jo abans us he dit que tenia mal de panxa i amb això jo... Ostres, això és sobredosi d'aigua, eh?
1: Això... Abans em deien, quan eres petit, se't faran granotes a la panxa, eh? Doncs,
2: sí. Déu-n'hi-do. No sé. I després deia que producte estrella, Oscillococcinum.
0: Què és això?
1: A veure.
2: És el medicament homeopàtic contra la grip.
1: Ah, sí, home.
2: Es fa amb cors d'ànec, ja aviso.
1: Amb cors d'ànec, eh?
2: Sí. Fas uns cors d'ànec, no sé què hi ha allà que contra la grip, i bueno, el cor d'ànec, doncs, et cura la grip.
1: Els francesos feien el foie i devien aprofitar per agafar cor.
2: Dilució 200C.
1: 200 té, molt bé.
2: 200.
1: I hem dit que estem parlant aquí?
2: Per una 30C t'has de veure 180 trilions de trilions de vegades al pantà de Sau.
1: Mm-hmm.
2: Farem el càlcul una mica diferent. Quina probabilitat tens de trobar la molècula en general? I si fas els càlculs, complicat, hi ha una mica d'especulació sobre la mida de l'univers.
1: Ens estàs disposant bastant fort, eh?
2: No sé si us podeu imaginar tots els àtoms de l'univers conegut.
1: Home, no, però...
2: Tots.
0: No m'ho puc arribar a imaginar, Sí,
2: intenteu imaginar la probabilitat que hi ha de trobar una molècula qualsevol en el nostre univers. Si de tots els àtoms que hi ha a l'univers, tu ara una molècula, l'agafes a l'atzar i dius, hòstia, he enganxat la que just la que buscava.
1: Bueno, va, imaginem-ho que vas a la deriva, no?
2: Necessites més d'un univers.
1: Ja, per al cor d'ànec, eh? Per trobar una molècula de cor d'ànec.
2: Sí, de fet, necessites molts més universos.
0: Clar. Ah, més d'un?
2: Sí.
0: Més de dos, vull dir.
2: Més, amunt.
0: 10.
2: No. 10 elevat a 320 universos.
1: Per trobar una molècula. Si
2: és la mateixa probabilitat que tindries de visitar 10 elevat a 320 universos, que és més d'un molt d'universos.
0: Sí, bastant més d'un molt.
2: Bastant més d'un molt. És un milió de vegades més que un molt d'universos, més o menys.
0: Sí.
2: Mirar totes les molècules i àtoms que hi ha en tots aquests universos, agafar-ne una a l'atzar i que sigui justament la que tu busques, és la mateixa probabilitat que tens de prendre't aquest medicament i de que t'arribi una molècula del principi actiu, que recordo que és un tros de fetge d'ànec.
0: D'acord.
1: Em sembla que prefereixo passar la febre de la grip i aguantar una bona suada i ja està. No?
2: Diré que en 3 dies que... passa la grip en 3 dies.
1: Sí. Home, si la feinada d'haver-te de fotre més d'un milió de vols d'universos sencers i per trobar una molècula que tampoc no saps ben bé si et farà gaire efecte, no saps.
0: Ostres, això vol dir que bàsicament a partir de la 12C estem bevent aigua. Aigua amb memòria.
2: Sí, super, molta memòria. De fet, l'aigua deu recordar fins i tot els dinosaures.
0: És veritat.
1: És que això, clar, perquè jo crec que... però el truc, que ningú se m'enfadi, sí, m'és igual, és això, no? És la memòria de l'aigua, no? De fet, deixa'm introduir un tema, i no ho farem gaire més llarg, però hi ha un podcast bastant històric que tenia a veure amb un fenomen que es va dir el fecomagnetisme. No sé si el coneixeu o el recordeu.
0: I tant. Sí.
1: D'uns nois que van fer una mica la broma, entre cometes, de dir, escolta'm, què passaria si ens inventéssim que podem posar la nostra caca diluïda en uns potets, no?, i la venem, diem que és un gran remei, no? I va funcionar, resulta que van començar a rebre encàrrecs de gent normal i corrent. Una bona dona, explicaven aquests nois, que una dona que la maltractava el seu marit, malauradament, era víctima de violència masclista, resulta que demanava a aquesta bona dona que li donguessin aquest remei perquè així potser calmaria el seu home, no? Unes coses tremendes. I fins i tot explicaven que havien enviat un correu electrònic als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats per saber si es pensava legislar en relació al tema de l'homeopatia i si es podia igualar a la legislació de la medicina tradicional, no? De la farmacologia química sintètica, no? I van rebre resposta afirmativa d'algun grup parlamentari. No direm quin, és igual, però van rebre dient que algun grup parlamentari estava molt preocupat perquè sí que s'havia de legislar en base a això, perquè no podia ser que es discriminés l'homeopatia, no? Tot plegat, bastant surrealista. Mm-hmm. El món aquest de la legislació que no s'ha arribat a fer mai, almenys a l'estat espanyol, que jo sàpiga, no? Però hi ha gent preocupada per això, efectivament, fins i tot alguns legisladors, sí.
0: Home, mira, em dóna peu a parlar-te precisament de com es legisla ara mateix aquesta l'homeopatia.
1: O sigui, hi ha alguna cosa que sí que té a veure amb la legislació?
0: Alguna cosa sí, però fixa't com es legisla. Perquè, a veure, per exemple, el marc general de la Unió Europea es va crear un procediment el 2001, procediment especial i simplificat, per productes homeopàtics que no tinguin indicació terapèutica, d'acord? Que siguin per via oral o cutània i amb dilucions que garanteixin la inocuïtat. És a dir, que no facin res, que no facin absolutament res. És a dir, si jo vengo un producte homeopàtic i li dic a la Unió Europea, escolta, m'estic venent això, i diran, vale, d'acord, té alguna indicació terapèutica? Ah, no. És innocu? Sí, és totalment inert. D'acord, passi.
1: Doncs endavant.
0: Endavant. Ara bé, si tu vols posar que hi ha indicacions terapèutiques, com ara, mira, cobra la febre, la tos i el mal de panxa i aquestes coses, doncs aleshores han de passar el mateix procediment que qualsevol medicament, per garantir-ne, evidentment, doncs, que és segur, que es té la qualitat i que és eficaç, que això també s'ha de demostrar.
1: Sí, clar.
0: D'acord? A Espanya, per exemple, El 2007 es va fer un real decret i una ordre el 2018 que van obrir un procés per regularitzar els productes en venda. D'acord? Van dir, ostres, aquí tenim un problema, aquí tenim molts productes que estan aquí que no sabem què fan, regularitzem-los. Des d'aleshores només es poden comercialitzar els que compleixin els requisits, aquests requisits que es demanen, i els que no s'hi adequen, fora. Els que no són adequats, fora. O sigui, vull dir, imagina't doncs, com s'està legislant, és a dir, si tu em garanteixes que això no fa res, ho pots vendre.
1: És a dir, et garanteixo la llibertat de comerç sempre i quan no faci mal a ningú.
0: Ah, exacte. Tu pots vendre és que, un vial, vial d'aigua.
1: El que passa que és relatiu, això de si fa mal o no fa mal, no? De fet, a veure, si ens rematem a les paraules del doctor Tristany del principi del programa, que parlàvem, no n'hem parlat gaire, després, del tema de l'efecte placebo,
0: I tant.
1: Sembla indicar que pot arribar a tenir un efecte positiu sobre les persones. Però també una determinada creença pot ser negativa, no? Si realment això fa que substitueixis una teràpia, diguem, tradicional, comú o, com dir-ho, no? Diguem-ne, del teu metge de capçalera que et recepta una cosa que està provada científicament, si la substitueixes per el cor d'ànec, no, deies? Diluït 200C, doncs, esclar, potser fas mal negoci, realment, no? Llavors sí que estàs fent mal, d'alguna manera.
0: Sí, però bé, al final són creences.
1: Sí, és fe, és dogmàtic, no?
0: Hi ha molta gent que et dirà, ostres, però jo ho he provat i a mi m'ha funcionat. I jo tenia un mal de panxa i allò que has dit al principi, culleradeta amb sucre, que això a mi m'ho havien fet moltes vegades, i et passava el mal de panxa. Perquè te n'oblidaves que tenies mal de panxa, perquè t'havien passat els nervis, a vegades el sistema nerviós juga males passades. I si tu tens la possibilitat de creure't que ja t'ha passat, doncs et tranquil·litzes, i si et tranquil·litzes a vegades et trobes millor. Una sensació de benestar.
1: Clar, aquí és això de l'efecte placebo, justament, no?
0: Ah, exacte, és això.
1: Que és tan estudiat i que, a més, diu molt més de la, diguem-ne, de la psicologia humana, o de com som els humans, de no pas com és el nostre cos, no sé com dir-ho, no? O potser també una mica, no? A veure, jo crec que és moment d'avançar una mica. Després de tanta xifra, percentatge i dilució estadística, necessitem una mica d'aire o d'aigua, bueno, desmemoriada fins i tot. Crec que estaria bé, que tanta memòria a l'aigua fa una mica de mandra ja. Ara arriba el nostre tècnic i alquimista dels objectes impossibles amb un nou invent que segurament no deu haver passat cap assaig clínic. Xavi Gorro, què tal? Com estàs?
3: Hola, què tal?
1: Bueno, què? Com ho veus tot això? Ja t'has begut tota l'aigua del Mediterrani per veure si et cures el refredat?
3: Sí, he ficat una mica de coses, de sucre, perquè fos...
1: Una mica de ronyó de...
3: D'oca, no?
1: De ronyó d'unicorn,
3: sí, exacte. No? Perquè es fos més saludable, però bueno, no sé. Al moment estem igual tots.
1: En fi, què ens portes, va?
3: Avui us parlaré, normalment us porto aquí invents absurds, coses que fracassen.
1: Sí.
3: Doncs avui us portaré un èxit, bueno, un descobriment, no, un èxit. Un èxit, sí.
1: Mira.
3: Podem dir-ho així.
1: Ja era hora, després de tants programes, que ens emportis algun que funciona.
3: Bueno, un èxit per la ciència, un error, un fracàs per l'homeopatia, o per... Saps?
1: A veure.
3: O per l'efecte placebo, aquest que heu parlat. Perquè avui ens anirem fins al Regne Unit, i allà la BBC va decidir comprovar fins a quin punt el nostre cervell ens pot fer creure que ens hem curat d'alguna cosa sense haver pres analgèsic o cap medicament real.
1: I per la BBC, eh?
3: La BBC, que en teoria...
1: No és qualsevol cosa, la BBC.
3: Seriós, això, els presentadors van amb corbata...
1: Ho és tu, sèrio?
3: Sí, no com aquí a TV3, que ara ja no van ni amb corbata ni res.
1: Això, ja.
3: Desastre, això. Allà, ho he comprovat, ho he vist, el presentador del Telenotícies va amb corbata i molt ben vestit,
1: Encara, a dia d'avui, És una cosa sèria, molt anglès, molt bé. Molta credibilitat.
2: I tenen uns trajes especials per quan es mor algú de la família reial guardats en un armari sempre. Això és verídic.
1: Veus, sempre la dada que ens aporta Albert Palou sempre és la punta de qualitat.
3: Clar, imagina't que el senyor s'engreixa, perquè clar. El traje deu tenir diferents talles, perquè clar... O sigui, en el cas de la senyora...
1: Compte que deu tenir una modista o un sastre resident, no?
3: Ja. Sí. Bueno.
1: Doncs va. Què va fer la BBC?
3: Doncs per comprovar això que us he dit, no? Que el cervell pot curar un mal sense... Un mal lleu, a veure, no us penseu, un mal lleu, sense prendre analgèsics o un medicament real, van agafar un mal que és el mal d'esquena crònic. I per això van agafar un senyor, que és el primer protagonista de la història, que es diu Jim Pierce, que és un home britànic de 71 anys, que tenia dolors d'esquena, i per culpa d'aquests dolors havia d'anar amb caïda de rodes. Però aquest no era el seu principal problema. El seu principal problema era que tenia una relació força íntima amb la morfina. Clar, això no és, no és, no és bo. No és bo.
1: Ni és qualsevol cosa, la morfina.
3: Exacte,
1: ni
3: és qualsevol cosa. I per això la BBC el va agafar i li va proposar participar en un estudi que li van plantejar com molt seriós sobre un nou analgèsic que era revolucionari i que era tan miraculós que li podia curar el seu mal d'esquena. Aquest senyor va acceptar, però el que no sabia és que en realitat les pastilles que li farien prendre eren arròs triturat, ficat en una càpsula i pintat així amb un logo farmacèutic per quedar,
1: xulo, no?
3: Sí,
1: no.
3: Clar, per quedar convincent. I no us podeu imaginar què va passar.
1: A veure.
3: Doncs aquest senyor després
0: que li va continuar fent mal.
3: Tot el contrari. Després de prendre's
1: durant
3: un temps aquest medicament, aquest senyor va dir que no li feia mal l'esquena i, és més, va deixar de ser addicte a la morfina. O sigui, va deixar la morfina perquè no li feia mal res. I, sí, sí, es va curar. Però la cosa no acaba aquí, perquè la BBC va continuar amb l'experiment i van reclutar a 100 persones. Totes que tinguessin això, un mal d'esquena lleu, o sigui, que tinguessin molèsties a l'esquena, un mal d'esquena comú. I els van tractar, els van decidir tractar-los amb aquest conegut efecte placebo, no? L'única diferència era com aplicaven l'efecte, el medicament, el placebo que li donaven a uns i als altres. Per això van agafar aquestes 100 persones i les van dividir en dos grups. En una, el suposat metge que els visitava els hi feia una consulta ràpida de màxim 9 minuts. O sigui, els anava allà, com estàs? Ui, me duele l'espalda. Vinga, va, li dona el medicament, pa casa. I en els altres els hi dedicava 20 minuts d'atenció. O sigui, els feia una visita més llarga, es preocupava pel seu estat de salut, es preocupava per la seva vida.
1: Els cuidava una mica, els acompanyava.
3: Els tractava molt bé. Sí. I sabeu què va passar? Doncs que els resultats van ser diferents en un grup i en els altres. És a dir, s'ha de dir que el medicament era el mateix, eh? Era arròs triturat ficat en una càpsula. Per tant, o sigui, hem de dir que no era res. Però en els pacients que se'ls hi va tenir, diguem, una consulta més curta, o no els hi va passar, o sigui, l'efecte placebo no va funcionar, o les millores van ser molt poques, i en la majoria, no diem en tots, però sí en la majoria dels pacients que van tenir la visita més llarga, sí que molts van veure que el mal d'esquena que tenien s'havia reduït o fins i tot havia desaparegut. I això,
1: fixa't,
3: va donar a desenvolupar una teoria o una idea que diu que la ciència, o sigui, que la medicina sí que cura, òbviament, però que també l'atenció humana és molt important perquè aquestes persones que tenen un mal, doncs potser no necessiten tants medicaments, sinó que necessiten que algú o els hi faci cas o els hi doni una sèrie d'instruccions per intentar calmar aquest dolor. I això es va comprovar, o sigui, quan els investigadors van reunir 3 setmanes després aquesta gent, va poder comprovar això, que el grup dels 9 minuts, diguem, la majoria estaven igual o havien millorat molt poc i els altres havien millorat molt, si no tenien dolor, no tenien punxades i tampoc tenien ganes de prendre cap medicament substituori. Però a part d'això, el British Medical Journal, que és un institut, no sé, he buscat i es veu que és una cosa bastant seriosa de metges anglesos.
1: Sí, home, solvent, sí. I tant.
3: Va publicar que potser això de receptar placebos amb gent que tenia dolors molt lleus és ètic, sempre i quan el pacient sàpiga que li estàs donant no un placebo, però algo que no és un medicament estàndard, perquè d'aquesta manera el cervell, diuen ells, que ho accepta, ho processa i fa que aquest placebo, aquest medicament lleu, funcioni. Per tant, bueno, no sé, jo no sóc expert en el tema, i si ho diu la BBC i si ho diu el British Medical Journal, doncs els hi farem cas.
1: És a dir, que un cop més la BBC va fer molt bé de servei públic, com ha fet en tantes altres ocasions, i no és broma ni és sarcasme, sinó que és cert, està bé. Bueno, doncs crec que ens ha quedat un programa rodó avui, eh? Molt bé. Doncs escolteu, tanquem l'episodi d'avui, un episodi que hem dedicat a això, a l'homeopatia i a l'efecte placebo. Gràcies, Jordi, Albert, Xavi i el nostre convidat especial, el Josep Tristany, per ajudar-nos a posar números i sentit comú a un tema ple de fe i de memòria aquosa. Esperem que, si avui us trobeu millor, sigui perquè heu rigut una mica també i no per cap dilució miracle. Recordeu, la millor medicina continua sent la informació contrastada i l'esperit crític. Nosaltres continuarem analitzant el món amb lupa, amb goter i amb dades. Fins la propera. Seguiu-nos a xarxes, envieu-nos els vostres dubtes i teories més curioses i, sobretot, cuideu-vos. Recordeu, la Terra no és plana.

Més de 45 anys amb tu. Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la ciutat cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.
1: A continuació, escolteu els millors moments de les entrevistes del projecte Santboianament a la Carpa de la Puríssima 2025.

Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.

0: Doncs comencem doncs, aquesta tarda parlant de clubs històrics de la nostra ciutat per la seva vinculació a la ciutat, però també pels seus èxits esportius. Avui parlarem de clubs arrelats al municipi, com el Club Bàsquet Sant Boi, que celebra enguany el 50è aniversari. També el Club de Béisbol Softball Sant Boi, que enguany ja compleix ni més ni menys que 53 anys i que ha portat el nom de la ciutat al més alt de l'esport català i també espanyol.
1: Però també parlem a la vegada de clubs que estan deixant la seva marca a la història als anys recents. És el cas, per exemple, del Club Gimnàstic Sant Boi, que ha viscut un any històric i no només ha aconseguit l'ascens a segona divisió, sinó que, a més, ha pogut portar fins a 3 representants a 2 mundials diferents, una fita que pocs clubs poden presumir.
0: Així que per parlar d'esport santboià en tots els seus aspectes tenim els seus protagonistes, us els vaig presentant. Tenim el Pedro Lezcano, coordinador del bàsquet Sant Boi, al seu costat el Paco Izquierdo, president del Club de Béisbol i Softball de Sant Boi, i a la meva dreta dues representants del Club Gimnàstic, la Erika Morán i la Iris Atiavi. Molt benvinguts a tots. No sé si esteu gaudint d'aquesta fira. Us agrada?
2: Sí, sí, sí, moltíssim.
0: Esteu contents? Començo pel Pedro, parlant de bàsquet, perquè el bàsquet Sant Boi ha arribat al seu 50è aniversari. Déu-n'hi-do, mig segle de vida. Com ha anat aquesta temporada?
3: Bé, bueno, molt orgullosos del club en general. Són molts anys, 50 anys, molt de treball, molta gent darrere. A nivell esportiu, la temporada va acabar millor, pitjor. Bueno, no passa res. El que dic és el sentiment de 50 anys com a club, que segueix funcionant i que seguim creixent.
1: Doncs parlem també de béisbol. En aquest cas, Sant Boi és de les poblacions on això està més arrelat, tant el béisbol com el softball, amb tots aquests èxits que estaven explicant. Per què creus que això ha arrelat tant aquí, Paco, en aquesta ciutat?
4: Bueno, yo creo, lo primero, buenas tardes, lo primero que ha cogido mucho en esta ciudad, porque no dejó de ser un deporte que arrancó en un barrio, en Can Blams, y ha conseguido arrastrar a gente del pueblo, en la cual estamos muy satisfechos de que todo el mundo puede practicar, tanto a nivel masculino como femenino, nuestro deporte.
0: Erika, Iris, vosaltres com a representants de gimnàstica també esteu d'enhorabona. Heu aconseguit l'ascens a la segona divisió de la Lliga Iberdrola en gimnàstica artística femenina. Això va ser, si no m'equivoco, el mes de maig.
2: Sí.
0: Com va ser aquesta fita? Com us vau preparar per aquesta competició? I com valoreu l'èxit assolit?
2: És que no es pot descriure en paraules, de veritat. No, vam estar 4 anys intentant aconseguir entrar a la Lliga i després de 2 anys de moltíssim sacrifici, de llàgrimes, sobretot d'il·lusió, treballant dia tras dia, vam poder aconseguir l'ascens a segona divisió. I al moment que ens van donar la notícia, hi ha un vídeo a les xarxes socials on es veu que estàvem tots fins plorant de la emoció de per fi, per fi.
0: Com ho recordes tu, Iris?
5: Pues muy emocionante.
0: Mira, Iris, acosta't bé el micro a la boca perquè et puguem escoltar bé tots nosaltres.
5: Muy emocionante, muy contentas, lloramos mucho también, por todo el camino también hemos llorado mucho y pues eso, muy emocionante.
1: Doncs aquí estem veient algunes de les històries de la representació d'èxits esportius de Sant Boi que tenim ara mateix aquí a l'escenari. Estem veient que és en disciplines esportives molt diferents, és a dir, que esportivament a Sant Boi és un lloc on hi passen també moltes coses. Comencem per aquí, si vols. Pedro, no sé per què creus que a Sant Boi proliferen tants esports, no? I amb aquest èxit també. Què té Sant Boi perquè això passi?
3: Bueno, Sant Boi és una ciutat especial. En general, jo soc una persona lligada al món de l'esport, he estudiat INEF i tal, i al final es promociona molt des de ben petits, des de treballant ja als col·les, instituts, i això fa que Sant Boi sigui el que és a nivell esportiu.
1: Paco, no sé com ho veus tu.
4: Bueno, yo lo veo igual que dice Pedro. Es un tema que deportivamente creo que se hace un muy buen trabajo desde el Ayuntamiento de Sant Boi, el área de deportes, abriendo a todas las disciplinas, y creo que ese es uno de los éxitos de este pueblo, Sant Boi.
1: Què passa a vosaltres dues? Ah, d'acord, el que estàvem dient és que a Sant Boi hi ha disciplines esportives molt diferents, no? El cas també de la gimnàstica, doncs, que ha tingut molt èxit. En aquest cas, com ho valoreu? Què és el que creieu que té Sant Boi que fa que s'impulsin també tants esports diferents i amb tant d'èxit?
2: És que a Sant Boi hi ha moltíssima diversitat i això també crec que ajuda moltíssim. I els esports que moltes persones tenen talents diferents, i el que fa de Sant Boi diferent és que totes les persones que tenen l'oportunitat de poder provar què és el seu talent, no?
0: Aquest dijous vau guanyar el premi de la primera edició dels Premis Esports de la Diputació de Barcelona. Us van premiar, entre altres coses, per la inclusió de l'esport femení i també des de la perspectiva LGTBI+. Crec que la teva filla va ser l'encarregada de recollir aquest premi.
4: Sí, bueno, fue una satisfacción. Fue mi hija una de las que salió a recibir con una compañera del equipo. La verdad es que fue una sensación muy bonita poder representar al Ayuntamiento de Sant Boi en el tema deportivo en general, y sobre todo al deporte femenino, y fue un honor, ya os digo, el estar frente a otros municipios de toda Cataluña y ser nuestro club, el de chicas, el reconocido como el mejor equipo de Cataluña, el primer premio.
1: Ara ens explicaves que la teva filla havia recollit el premi, però parlant de famílies, hem de parlar del Pedro i hem de parlar del bàsquet aquí de Sant Boi, perquè en aquest club hi està posada tota la teva família. Pedro, a veure si ens ho pots explicar.
3: Bueno, vam començar amb ma germana a jugar de petita, vaig acabar jo jugant, el meu germà petit també, i al final amb mon pare, que mai havia estat lligat al món del bàsquet, ell és del futbol i atleta, atletisme, va acabar ficant-se com a president del club, i la meva mare a la junta. Ens hem enganxat tots al bàsquet.
1: I què creus que li dona d'especial al club, aquesta cosa familiar, aquesta cosa propera?
3: Bueno, en general, el club de bàsquet Sant Boi és un club molt familiar, ja no només en el meu cas, que estem tots dintre, som un club molt familiar, on des dels jugadors del primer equip es coneixen amb els més petits, amb els peques, són tots entrenadors, entrenadores, llavors, bueno, és una mica el que som com a club, un club familiar.
0: Erika, Iris, no sé si vosaltres teniu una història de vinculació a l'esport tan familiar com la que tenen ells, o no és el vostre cas? Com us vau iniciar vosaltres amb la gimnàstica artística?
2: Doncs la meva història és una mica peculiar.
0: A veure, comparteix amb vosaltres.
2: Jo abans feia ballet i me'n recordo que la meva professora estava fins als nassos de mi, perquè sempre estava jugant i fent coses, i va dir, no, el ballet no és per tu, necessites un esport que necessiti molta energia. Llavors jo una vegada estava a l'escola Barrufet i estava fent rodes, i una nena es va apropar i em va dir, tu fas gimnàstica? I jo, el què? Gimnàstica, sí, ves al meu club a provar, tal, i des dels 9 anys, i aquí, encara estic aquí.
0: I mira, primeres categories pràcticament. Sí, no sé si la teva és una història similar.
5: Parecida, jo en el cole una amiga mía hacía gimnasia, hacía ruedas en el patio y todo, y dije, pues yo quiero hacer lo mismo, y ya está. Y me apunté.
0: I fins avui, no?
5: Sí.
1: Per cert, l'altre dia, també preparant tot el que està passant aquí en aquesta exposició municipal, vam visitar el club, i ho vam visitar més en un moment en el que hi havia moltíssima gent fent moltes coses, i a la vegada, jo vull que ens expliqueu com us organitzeu per no xocar-vos les unes amb les altres, perquè és que estan passant tantes coses en tan poc espai que jo no sé com us ho feu.
2: Tenim els reflexes molt molt desenvolupats, imagina't. No, però sí, tenim un... està com organitzat per horaris i per grups, depenent del nivell. Llavors hi ha uns horaris penjats a l'armari i es veu que a aquest grup li toca aquest aparell, i moltes vegades dividim el terra perquè no passi aquestes coses, encara que a vegades... Bon.
1: I les músiques, no?, que també es van creuant, vull dir que aquí és una mica...
2: Sí, acabem amb mal de cap.
0: Sí, com sigui, el cas és que a Sant Boi un nen o una nena pot triar entre moltíssimes possibilitats per fer esport. No sé com veieu vosaltres, Pedro, Paco, quin és el valor aquest d'inculcar la importància de fer un esport, ja sigui d'equip o sigui individual. Com ho potencieu vosaltres des dels vostres clubs? No sé si teniu planter suficient per assegurar la continuïtat dels vostres clubs per generacions i generacions.
3: És complicat, però bueno, s'ha de gestionar treballant amb les persones que tenim. Al final, el club el mantenen les persones que han sigut jugadors i jugadores de petits i petites, que hem crescut i que hem fet el pas a començar com a entrenadors i seguir ajudant de la manera que podem. I tot el tema de l'esport, bueno, jo crec que ha de ser una de les bases de tots els clubs, ja no tant ensenyar a nivell esportiu, que també per millorar com a esportistes, sinó a nivell personal, a fer-los créixer com persones i adquirir tots aquests valors que rodegen l'esport.
0: Sí, Paco, no sé quins creus que són aquests valors a pertànyer a un esport d'equip.
4: Bueno, para nosotros el valor, uno de los más importantes, creo que es la educación. La educación por parte de los entrenadores del club, los subdirectores técnicos, y a partir de ahí, sobre todo con el tema femenino, hay que ser muy consciente y muy trabajador. Nosotros estamos trabajando también lo que son las promociones escolares. Precisamente, como hablábamos, mi hija es jugadora de la selección nacional, juega en el equipo de División de Honor, lleva un equipo, es un poco como Pedro, ¿no? Es un poco familiar. Y yo creo que esto es lo que acaba en un club, sea de la disciplina que sea, llevando a que la gente quiera participar. O sea, hay que abrir las puertas, trabajar, pero para mí la ética y la, sobre todo la educación, és el més correcte perquè el club pugui funcionar.
1: Ara escoltàvem històries també relacionades amb els valors dels esports en equip, i en el vostre cas veiem una cosa que és curiosa, que és que per una banda hi ha tot aquest treball en equip com a club, però per altra banda també hi ha un entrenament que és molt individual, molt vostre. No sé com ho viviu això vosaltres.
2: Principalment la gimnàstica artística és un esport que es coneix com individual, però el tindre el suport de les teves companyes, tant com d'elles com de l'entrenador, jo crec que també això fa que siguem tots un equip, no que sigui, o sigui, el que guanyo jo, també ho han guanyat les meves companyes que han estat allà tots els entrenaments ajudant-me a que no estigui, ja que sigui trista o contenta, o el meu entrenador que perquè no em vingui avall.
0: De fet, del vostre club aquest any ha sortit el Sergio Kovács, el Joel Plata o l'Otger Carreras participant als Mundials d'Indonèsia o Filipines, que és el que sentiu vosaltres com a membres d'aquest club, de dir, ostres, és que són els meus companys arribant a la màxima categoria.
2: Estem molt orgulloses. La veritat és que ho vem tot sempre per la tele, perquè ho hem viscut amb ells, hem crescut amb ells, hem vist el que s'han esforçat en el moment que van dir que tenen una beca al CAR de Madrid, i la il·lusió que ells tenien per intentar seguir el món professional de la gimnàstica. És molt bonic veure'l, sí.
0: Hi ha com la creença popular que la gimnàstica artística és un esport molt intens. Com és el vostre dia a dia? Què requereix l'entrenament? Quants dies a la setmana entreneu? Quantes hores?
5: Bueno, siempre hemos entrenado muchas horas, 6 días a la semana casi.
0: Wow.
5: Siempre, 3 horas.
0: 6 días a la setmana, 3 horas.
5: Y éramos el club que menos horas entrenaba prácticamente, nosotras al menos. Y es que requiere mucho esfuerzo, disciplina, estar ahí cada día esforzándote, y es muy complicado.
2: Es un deporte que se necesita absolutamente de todo, tanto elegancia, elasticidad, fuerza, potencia, velocidad. Tienes que ser un atleta prácticamente perfecto. O sea, la gimnasia busca siempre, siempre la perfección. El mínimo fallo ya es contable. Entonces, es uno de los deportes que posiblemente más horas se tengan que dedicar. Y nosotros éramos, como ha dicho mi compañera Iris, éramos de los clubs que menos horas entrenaban. Wow. Así, y entrenábamos 6 días, que muchas de nosotras del equipo que hemos conseguido entrar en la liga y tal, hemos visto que...
0: Ni teniu temps per fer altres coses? No
2: era
0: sé,
2: això.
0: Per estudiar, per quedar amb amics, per fer, no sé, descansar?
2: Nosotros hemos dicho siempre que decidimos entre todas no tener infancia. Lo digo así porque entrenábamos tantas horas que cuando yo llegaba al instituto, es curioso, que me decían, vamos a quedar esta tarde. Y yo, ¿hacer qué? Sí, para dar una vuelta. ¿A dónde? Que yo tenía en mi mente, siempre tenía que ir a entrenar. Y si no ir a entrenar era como, tenía fiebre y yo quería ir a entrenar. Prefería saltarme el cole que el entreno. O sea, para mí era sacrilegio.
0: Wow. Tu has viscut igual, entenc.
5: Sí, jo igual.
1: Doncs em sembla molt interessant això que estem veient aquí, no? Fins a quin punt, per la teva passió, renuncies també a coses de la vida privada. Volíem també traslladar-vos a vosaltres aquesta qüestió. No sé a on creieu que s'ha de posar la línia, no? Com a dues persones que també esteu molt dins del món de l'esport, entre el que és una passió, com pot ser l'esport, i el que és també la vida privada, no? Amb aquests valors que abans explicava.
4: Bueno, que bien han dicho ellas, es una cosa que cuando a uno le corre por la sangre es difícil separar. Hay que separar, hay que aprender a separar y a diferenciar tu vida personal de lo deportivo. Pero a veces cuesta mucho desengancharse, cuesta mucho. Por ejemplo, nosotros en nuestro deporte estamos en la temporada ya baja, estamos finalizando ya en diciembre para volver a arrancar duro en enero, febrero. Pero no te acabas de desconectar, siguen los entrenos hasta Navidad, al que le gusta el deporte, como bien dice ella, o puede decir Pedro en el tema del básquet, o sea, es difícil dejarlo. O sea, es a veces lo que dice ella, es el compromiso de voy a ver a mi familia, pero es que no puedo, es que compito. Es que siempre tienes un esquí y tu familia te dice, bueno, el esquí para mí, ¿cuándo es? Pero bueno, uno ya busca su tiempo y dedica su tiempo porque es lo que decimos, ¿no? No dejamos de ser deportes minoritarios y lo hacemos todo porque nos gusta y por esfuerzo.
1: Com hi veus això, Pedro, en el teu cas?
3: Bueno, és això, t'ha d'agradar. Al final el que fem, dediquem moltes hores. Si no t'agrada, no ho fas. I, bueno, la gent potser no ho entén, però si ens agrada, és la nostra passió, són els nostres esports. Jo, per mi, no ho faig com un treball en cap moment. És un gust entrenar, estar allà, llavors, res.
1: Els periodistes haurien d'aprendre això.
0: Exacte,
1: també.
0: Exacte, absolutament. Sí, a desconnectar. Ara us llenço una pregunta una mica a tots, i és si posem la mirada cap al futur, començo per vosaltres, quins èxits us agradaria assolir?
2: Ara mateix estem intentant lluitar per mantenir-nos a la segona divisió. Ara mateix l'equip que hi havia abans hem entrat totes a la universitat, estem treballant i ho hem mig deixat. Llavors ara li hem passat el torn a les nenes petites, que és la generació que ens ha de vindre per darrere, i estem una mica nervioses per veure si ho podran aconseguir o no, perquè no tenen tant el rendiment que hem tingut nosaltres darrere tots els anys que hem tingut.
0: Feu d'entrenadores vosaltres també?
2: Jo ho vaig fer.
5: Jo ara sí.
0: No, com que us agradaria com continuar vinculades al
5: sí,
0: club?
5: Sí, jo sí. Sí. I si no com a entrenadora, sinó com a jutge, sinó...
2: Jo ara mateix soc jutge, ja porto 4 anys, i d'entrenadora vaig estar 3, però ara amb la universitat i el treball no puc.
0: Entenc que també deu ser una mica, no? Com hi ha d'haver un procés de dol, no? Quan has estat tota la teva infància i primera joventut dedicant tantes hores i esforç a un esport, i com de cop i volta començar a deixar-lo anar, no?
2: Jo encara segueixo de dol.
0: De dol, sí.
2: Però jo crec que mai a la vida ho aconseguiré, el deixar-me anar de la gimnàstica. És que és una cosa que ja forma part de mi, ja. Des de sempre.
1: I suposo que també hi ha un punt de que tampoc vols deixar-ho anar, no? Que t'arreles això perquè d'alguna forma t'ha donat moltes coses.
2: És que moltes vegades vull anar a entrenar, però acabo tan cansada que és que no puc. Ja. Sí, no puc, de veritat. Però sí, sí, m'agradaria moltíssim seguir, però la vida ha de seguir d'una manera o altra.
1: ¿Y por qué reptas de futuro en los vuestros casos?
4: Bueno, nuestro futuro quiero que siga siendo como el que es, ¿vale? Siempre pido retos, es lógico, como presidente de un club, en el cual no es fácil, ya nuestras categorías superiores están en la máxima categoría, tanto el femenino como el masculino, las chicas incluso han jugado campeonatos de Europa de clubs, representando a nuestro ayuntamiento, y lo único que pido es que por abajo siga trabajando como seguimos trabajando, en el equipo de niñas, sobre todo en el femenino, tienen esa visión del equipo grande, que es muy joven y son todas de la casa. Empezamos con 5 niñas el año pasado, tenemos 22 niñas, tenemos la edad sub-16, sub-18, y para nosotros es un orgullo seguir trabajando con el deporte femenino, que siga creciendo. Masculino falta? Es más fácil.
0: ¿Os faltan nenas, doncs, eh?
4: Nos faltan y queremos que siga creciendo. Nosotros queremos que el objetivo de esas niñas pequeñas, como bien dicen ellas, es el foco que tienen arriba. Poder llegar a jugar la máxima categoría como están disputando ahora. Juegan Copas de Europa, juegan Copas de la Reina, la División de Honor. Y para nosotros creo que eso es un buen reflejo. Tenemos la gran suerte, como bien dice Pedro, estamos hablando del tema personal, que nuestros equipos del club están trabajando con los entrenadores que son de la propia casa, son propios jugadores. Es un reto más y un aliciente más para el chico y la chica que se forma en nuestro club. Vale, ver una referencia en el equipo grande, que sus entrenadores juegan eso, pueden disputar, son jugadores de selección catalana, tanto chicos como chicas, en división también juegan con la selección nacional, tanto los chicos como las chicas, y creo que eso es un referente y un empuje para nosotros, y vuelvo a recalcar, sobre todo me enorgullece que el femenino esté creciendo muy grande en nuestro club.
1: Doncs nosaltres el que també us volíem preguntar és que sempre a tots els que pugen i totes els que pugen aquí en aquesta carpa municipal de la Puríssima, els preguntem què és per vosaltres viure santboianament. Comencem per tu, Pedro, no sé què respondries a,
3: bueno,
1: a això.
3: Sant Boi és com un poble, més que una ciutat. Jo també tinc un poble i quan vaig allà la gent està al carrer i, bueno, de fet, la festa de la Puríssima és el reflex de ser santboià, ser santboiana. Crec que som una gran família en general, en tots els sentits, i per mi és això.
1: ¿Aquí?
4: Bueno, para mí es más fácil que para Pedro también. Yo, aunque tengo una edad, yo nací en este pueblo y me enorgullece y seguir representando como presidente a lo que es este gran pueblo y poderlo llevar a nivel deportivo de nuestro club lo más alto posible. Siempre Sant Boi.
0: ¿Per qui noies?
2: Bueno, yo creo que Sant Boi es un pueblo encara que sigui molt gran, que no ho sembla. El cor és petit. Perquè jo crec que ens coneixem tots i totes, ens veiem pel carrer i ja sabem qui som, saps? I m'agrada l'ambient que hi ha de tan familiar i tant de suport entre nosaltres.
0: I tu, Iris, què és per tu viure santboianament?
5: Santboianament no sé, però per mi el club és com una família, és que ens coneixem tots i ja està.
0: És casa, no?, una mica per tu.
1: Doncs estem encantats d'escoltar totes aquestes històries. Hem passat una molt bona estona amb vosaltres. Pedro Lezcano, del Bàsquet Sant Boi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. També Paco Izquierdo, del Club de Béisbol i també de Sofo de Sant Boi, moltes gràcies. I Erika i Iris, les dues del Club Gimnàstic Sant Boi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un autèntic plaer. Un fort aplaudiment per ells i per elles, sisplau.

0: Doncs avui comencem parlant de menjar bé i ho fem amb una nena que és molt jove, però que ens ha conquerit a tots i a totes per la seva habilitat als fogons. Ella és la Valentina Salazar, és guanyadora de l'edició de Masterchef Junior 11, però també ets actriu, ets cantant i és Carxofador 2025. Què tal, Valentina, com estàs?
1: Molt bé.
0: T'agrada la Fira de la Puríssima?
1: Moltíssim. Sí? Cada any venim a veure les paradetes i la disfrutem moltíssim.
0: No sé si tens algun racó que sigui molt especial o que t'agradi fer alguna cosa en concret. No sé si comprar boles noves per l'arbre de Nadal o alguna figureta pel pessebre.
1: Doncs mira, sí, ens encanta comprar, veure, no?, les figuretes del pessebre i tot això a les paradetes és una cosa molt especial.
2: Valentina, volem començar pel principi. Com vas decidir apuntar-te a Masterchef Junior?
1: Doncs jo des de petita, que m'encantava el programa, era molt, molt fan i ho veia. I també m'agradava molt cuinar, llavors va veure l'oportunitat i des d'aquell moment va sorgir tot.
0: I d'on et ve aquest amor per la cuina?
1: Em ve de la meva àvia i de la meva mare, que m'han ensenyat aquestes arrels de la cuina.
2: Tu tens algun record de quan eres més petita i que començaves a cuinar per primeres vegades? D'això te'n recordes alguna cosa així que li tinguis un carinyo especial?
1: Doncs m'agradava molt cuinar pessics, no? Perquè, bueno, és una cosa molt bàsica però molt, molt bona al final i és això.
2: El dolç, Tiraves cap al dolç,
1: sí.
0: Escolta, Valentina, tu vas ser la guanyadora d'aquest Masterchef, vas passar per molts programes, vas haver de cuinar molts plats... I jo crec que per lo petits que éreu teníeu molta pressió. Com portaves aquesta pressió? Et posaves molt nerviosa per voler fer-ho bé?
1: Al final, jo crec, la meva opinió, que si et poses nerviosa i comences a veure-ho tot negre, al final és quan les coses et surten malament. Llavors, has de veure una solució al problema i a partir d'allà, doncs, fer-la.
2: I amb això també us ajudaven allà, us donaven alguns consells per comportar aquesta pressió, no? Que no us poseu massa nerviosos o nervioses, per exemple.
1: Sí, fèiem classes de cuina, no?, amb això de la cuina, i després cadascú, doncs, la pressió la portava com podia.
0: Tu creus que t'has convertit en un referent per altres nens i nenes que t'han vist per la tele i han dit, ostres, doncs mira, potser a mi també m'agradaria començar a cuinar. Creus que has tingut aquest poder sobre ells?
1: Doncs no ho sé, però a mi m'encantaria que fos així perquè m'encantaria poder donar l'oportunitat a algunes persones de dir que els somnis es poden fer realitat.
2: I en aquest sentit, un dels teus somnis que es va fer en realitat és que vas acabar guanyant. Què et va passar quan vas sentir el teu nom com a guanyadora? Com va ser tot allò? Com ho vas sentir?
1: Jo sempre ho dic que al principi, quan van cridar el meu nom, va ser tot una mica com molt surrealista perquè... Perquè, clar, i també...
0: Mira, és aquest el moment, el veiem aquí en pantalla. Estaves nerviós en aquest moment?
1: Sí, molt, moltíssim.
2: A veure, aquí hi ha l'expectació, moment d'expectació. Aquí veiem també la Valentina molt nerviosa.
0: T'aniria el cor a 100.000 revolucions.
1: Sí, sí.
0: Què senties en aquell moment?
1: Doncs estava molt nerviosa i, bueno...
2: Aquí és on diuen el teu nom, justament. Uah. Comences a saltar i tot.
1: I també vaig sentir moltíssim orgull perquè, al final... tot l'esforç que vaig fer, i també parlo en nom dels meus companys, es veu reflexat.
2: I ara mateix, quan ho veus això, què és el que et ve?
1: Doncs a mi em venen moltíssims records quan ho veig, sento encara que estic en aquell instant i que en aquell moment, doncs, molt guai.
0: Aquell programa no era en directe, sinó que es va gravar uns mesos abans de la seva emissió. Entenc que havies de guardar el secret de que eres la guanyadora de Masterchef. Com ho vas portar, això? No sé si li vas explicar en petit comitè a algú molt proper.
1: Jo crec que el més difícil va ser això, de guardar el secret, perquè primer vaig haver de guardar el secret de que participava en Masterchef i després de que guanyava. I crec que això va ser el més difícil perquè, bueno...
0: No vas ni poder explicar que havies participat a Masterchef?
1: No, perquè, clar, com s'emitia més després, no podia explicar que havia participat.
2: Clar, i això, després, les teves amigues, els teus amics, això com s'ho van prendre? Perquè, clar, de sobte es van trobar que la seva amiga era una estrella, de sobte, no? Això com s'ho van prendre, ells o elles?
1: Va ser, jo crec que molt estrany, no?, de sobte veure... la meva cara a la televisió, però jo crec que ara s'ho pren amb més amb normalitat.
0: Com t'ha canviat la vida?
1: Moltíssim, perquè ara, per exemple, quan veig el programa ho veig tot d'una altra manera i doncs molt més estrany, perquè ara doncs em poden conèixer i això.
0: Com era sortir? No sé si sorties al carrer i la gent t'aturava, això et passa encara?
1: Bueno, ara ja no tant, però abans sí que potser em demanaven fotos i això, però bueno, ara amb més calma.
2: Doncs en aquest sentit, i també quan vas guanyar, vas tenir unes paraules per Sant Boi, que és una cosa que ha estat molt important per tu. També estava present la carxofa, no? En el moment en el que vas guanyar, clar, tu Sant Boi sempre ho portes dins.
1: Sí, per Sant Boi a mi m'encanta, són les meves arrels, Sant Boi, i és el meu poble i ho estimo moltíssim.
0: De fet, has incorporat la carxofa, crec, en algun dels plats, no?, que havies fet.
1: En el primer plat vaig fer un homenatge a Sant Boi, bueno, i a Catalunya vaig posar el romesco i vaig posar la carxofa representant la carxofada.
2: Volem parlar també de la teva altra passió, que en aquest cas és el teatre. Com et va arribar això del teatre, tu?
1: Doncs ara estic fent una obra en Barcelona, per la Gran Aventura, i això també és una oportunitat increïble, i dono gràcies al Roger, que és qui m'ha... Roger Cantos, que és qui m'ha donat aquesta oportunitat, i és una porta oberta.
0: Crec que tu estudies teatre a l'escola Hamlet d'aquí de Sant Boi. Des de quan ho fas? I no sé per què et decantes, si per la cuina o pel món de la interpretació.
1: Jo,
2: potser per tots,
0: Potser per tots, sí.
1: Jo estic a l'escola Hamlet des dels 7 anys i jo de gran m'encantaria ser actriu, però també per una altra part m'encantaria ser artista. Llavors tant la cuina com el teatre és art.
0: A més, interpretes, però darrerament també a les teves xarxes socials hem vist que també toques el piano, que cantes. Ets un artista, podríem dir, multidisciplinar.
1: Doncs a mi m'encanta això, no? Tocar el piano, cantar, i això, l'art és la meva passió.
2: I què és el que t'agrada a tu, per exemple? Quina música escoltes?
1: Doncs a mi m'agrada molt Aitana, Manu Guix, Nil Moliner, i bueno, m'encanta la música.
0: I el teatre musical també?
1: Molt, moltíssim. Sí. Jo, bueno, la meva família, cada vegada que podem anem al teatre, perquè això també és art i és una passió. Sí.
2: Tu creus que això que t'agrada, no?, com el teatre per una banda, també la cuina, el fet de voler cantar, també tocar el piano, hi ha alguna activitat, alguna cosa que ho pugui unir tot? O doncs, creus que són mons potser massa diferents?
1: Doncs això que he dit abans és que al final tot és art i tot és una... té una màgia important, perquè si és la teva passió de veritat, sents una cosa que és molt, molt especial.
0: Valentina, aquest any també l'Ajuntament de Sant Boi t'ha lliurat la carxofa d'or. Només 4 santboians més tenen aquesta condecoració. Com et sents sent aquesta ambaixadora de la ciutat arreu, allà on vas?
1: És un orgull molt, molt important, perquè això que has dit, només 4 santboians ho tenen, i que jo ho pugui tenir és molt especial i és un orgull per mi.
2: Doncs és que clar, passa una cosa, que és que aquí ens està explicant la Valentina totes les coses que se li dona bé, però és que a més se li dona bé també explicar-les.
0: Ostres, sí, és que
2: a més, Valentina,
0: et
2: queda molt bé aquest micròfon. No sé si t'havies plantejat alguna cosa de comunicació, no ho sé, perquè és que se't dona molt bé això també.
0: Bueno, ho podries fer, no? Mai se sap. Valentina, tu tens molt clar d'on vens, la teva família, el teu poble, veiem aquí els teus pares a primera fila seguint-te. Què els hi diries? Aprofita que els tens aquí. Com t'han ajudat a arribar fins on
1: doncs,
0: tu estàs?
1: Jo els hi donaria les gràcies, perquè ells també m'han obrit moltíssimes portes i sempre han estat al meu costat quan més ho necessitava.
0: Mira, ara que la mama està gravant, ha gravat el millor moment.
2: Em sembla que ells també estan molt orgullosos. Valentina, mira què tenim al davant. Mira què tenim al davant, perquè et volem proposar una cosa, que és que ara mateix tenim aquí els fadrins de Sant Boi, que és un dolç emblemàtic també de la nostra ciutat, i et volíem proposar una cosa, que és que els tastessis, ara et convidarem a fer-ho, també volem fer, que el públic els vulgueu provar, que sabeu que ho haureu fet, però sempre entren bé uns fadrins de Sant Boi, més aquesta hora del matí.
0: I més aquesta hora, que ja es nota.
2: Abans volíem explicar-vos algunes coses sobre aquests fadrins, que són un dolç tradicional que va ser creat l'any 1965, De fet, per aquesta fira de la Puríssima, que és Sant Boi, per tant, millor moment que mai per tastar aquests fadrins. És un pastís, com veieu, individual, i generalment està fet amb poma, amb fruita confitada, amb farina, ou i mantega, que això, Laura, junt sempre queda bé.
0: I tant,
2: que no,
0: i
2: no
0: tant,
2: falla, sí. No falla. Durant anys era típic trobar-lo, a més, només en aquesta fira de la Puríssima. Ara ho podem trobar doncs, a molts llocs aquí a Sant Boi, podem menjar-ho durant tot l'any, però sí que era tradició que es mengés en aquesta fira de la Puríssima, i per molts santboians també marca l'inici de l'hivern, no? Com podrien ser, per exemple, aquesta fira de la Puríssima, que marca l'inici del Nadal, d'alguna forma.
0: I al llarg d'aquests anys, doncs, diverses pastisseries han elaborat la seva pròpia recepta.
2: Doncs aquests fadrins, ara convidarem a tastar-los, Valentina, també, i ho diem de debò, això, eh? Si algú vol tastar-los, que s'acosti també aquí amb nosaltres i ho...
0: Vinga, va, ens posem drets, sí, no?, sí, per provar aquests fadrins.
2: Posem-nos drets? A veure, Valentina, què et sembla? Agafa el
0: Vinga,
2: que
0: vegis
2: que té
0: més
2: bona pinta de per aquí, sí.
0: Acosteu-vos, gent del públic, sí. Si algú els vol tastar, aprofitem aquesta oportunitat. Vinga, la mare. Va, us partiu un, els pares. Sí,
2: a veure,
0: vinga, Valentina,
2: a veure,
0: per aquí
2: em sembla que també volen tastar-los...
0: A veure, que per aquí hi ha uns nens
2: fadrins de Sant Boi per tothom.
0: Vinga, aquest nen tan guapo que està aquí.
2: L'haurà de deixar un porto i per mi, eh?
0: Aquesta altra nena. Vinga, bé, els podeu provar.
2: Som-hi, som-hi.
0: Per aquí. Bueno, Valentina, què et sembla?
2: Mira, podeu anar agafant? Sí. Sense vergonya.
1: Doncs a mi em sembla que estan boníssims.
0: Sí?
1: Ja els havia provat, però molt, molt bons.
2: A veure,
0: una mossegadeta més. A veure què et sembla, va. A veure si la segona es nota diferent de la primera. Què tal? Què et suggereix?
1: Doncs... m'agrada molt la fruita confitada i molt, molt bo.
0: Posem per cas que l'haguessis de reinventar, què li afegiries o què canviaries per donar-li el toc, Valentina?
1: Ostres, doncs no sé, perquè tampoc sé molt bé la recepta, perquè és una mica com secreta, no?, de Sant Boi, però no sé, perquè tampoc això, no?, no sé, conec molt bé la recepta, però jo aquests fadrins em sembla que estan boníssims i per mi no els hi posaria ni els trauria res.
0: Estan doncs, perfectes com estan.
2: Aquests fadrins estan perfectes, volem preguntar-li també pel públic, a veure què us sembla a vosaltres, els que heu provat aquests fadrins.
0: Sí,
2: molt bé,
0: estan bons?
2: Veig que fan així... amb els polzes, per tant, això vol dir que estan boníssims.
0: Algú té alguna idea de què canviaria d'aquests fadrins?
2: Res.
0: Està correcte, està tot correcte.
2: Estan perfectíssims. Doncs tot i aquestes variants que pugui haver-hi dels fadrins, segueixen sent un símbol de la ciutat.
0: I tant que sí.
2: Sí, les coses com siguin.
0: Doncs Valentina, tot cor, moltes gràcies per haver vingut aquí a aquest plató de Sant Boianament per compartir amb nosaltres tota la teva història. Moltes gràcies, ets un orgull per aquesta ciutat, que continuïs endavant amb la teva vocació de cuinera, d'actriu, de cantant, i perquè faràs tot el que et proposis a la vida. Moltes gràcies.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Cinc mitjans aèries dels bombers treballen des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a la comarca de l'Alta Ribagorça.
2: A més, els agents rurals mantenen actiu el pla Alfa per risc d'incendis avui amb una cinquantena de municipis en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya central.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: I és que després de setmanes de temperatures extremes, Catalunya encadenarà a partir de demà una nova onada de calor, una situació que, per cert, pot acabar passant factura a l'organisme.
2: Anem, doncs, a conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? A primeres hores del matí d'aquest diumenge teníem unes temperatures ja prou elevades a bona part de la costa catalana, concretament a la Costa Daurada i també al Delta de l'Ebre. Les mínimes no han baixat dels 24-25 graus i, per tant, una altra nit de mal dormir. En general, les mínimes a tota la costa han estat elevades després d'un matí que ha estat molt assolellat. Sí que és cert que a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre aquests núvols que ens hem despertat els han costat més de trencar-se. A aquestes hores del migdia les temperatures són les principals protagonistes i és que es tornen a ser elevades amb aquesta xafogó ben marcada a tota la costa i esperem assolir els 40 graus a punts del nord del Pla de Lleida i també del sud de la Noguera. Pendents també de les precipitacions que tindran lloc de cara a aquestes properes hores al Pirineu més occidental, no descartant també que puguin afectar el Pirineu oriental i que puguin anar acompanyades de tempesta i descarregar amb molta intensitat. Demà, dilluns, ambient molt més tranquil al matí i ruixats seran molt més extensos de cara a la tarda. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones mortes que han perdut la vida intentant travessar la frontera espanyola a la crisi migratòria a Ceuta.
2: Han actualitzat xifres aquest matí mentre Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar el tema migratori.
0: I en successos, una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet.
2: Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials i altres organismes públics.
0: I en els esports, la ciclista d'Esplugues, Paula Blasi, disputa avui la segona etapa del Tour de França. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Cinc mitjans aeris dels bombers de la Generalitat treballen des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat ja divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a la comarca de l'Alta Ribagorça.
2: El foc segueix actiu i ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés. I ahir al vespre va coronar la carena a una cota de 2.300 metres. Un segon focus a 900 metres del principal hauria cremat 7 hectàrees més i també segueix actiu.
0: La verticalitat del terreny i la manca d'accessos fan que no es pugui treballar tirant línies d'aigua ni fer tasques manuals, és a dir, que no es poden desplegar bombers a peu i, per tant, cal contenir l'incendi exclusivament amb mitjans aeris. Durant la nit s'ha estat revisant el perímetre i sobrevolant la zona amb drons.
2: De moment, les flames no han superat els eixos de contenció planificats per evitar, entre d'altres, que entri al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. En tot cas, des del cos avancen que probablement l'incendi es mantindrà actiu dies a causa de la complexitat de les tasques d'extinció.
0: I en aquest sentit, i referent a aquests incendis, el cos d'agents rurals manté avui actiu el pla Alfa per risc precisament d'incendis amb una cinquantena de municipis al nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya central.
2: A més, hi ha 220 municipis catalans més en nivell 3, en aquest cas repartits en 23 comarques catalanes. Pel que fa al tancament d'espais naturals, hi ha 4 entorns amb l'accés tancat. Són la Baronia de Rialb, Montsec de Rubiers, Montsec d'Ares i la Ribera Salada, tots 4 al Prepirineu i Aidatà.
0: Després de setmanes de temperatures extremes, Catalunya encadenarà a partir de demà una nova onada de calor, una situació que pot acabar passant factura al nostre organisme.
2: Els professionals sanitaris ens donen un seguit de consells per afrontar aquesta calor i què fer en cas de que tinguem un cop de calor. Ens l'informa Carme De Fez.
3: Els professionals sanitaris insisteixen que la millor manera de prevenir els efectes de la calor és evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia i mantenir una bona hidratació. Recorden, a més, que cal extremar les precaucions amb els col·lectius més vulnerables, especialment les persones majors de 75 anys, els infants menors de 4 i els pacients amb malalties cròniques. Clara Olmo és infermera pediàtrica del CAP de Sant Andreu de la Barca.
5: Primer de tot, evitar les hores de sol. Hem d'evitar sortir de casa a partir de les 11 del matí fins a les 5-6 de la tarda. D'acord? Si sortim a aquelles hores, hem d'intentar

0: alertar que aquella persona realment està fent un cop de calor i que és una urgència mèdica. Trucar al 061, agafar aquesta persona, treure-la de la font de calor, si està al carrer, en un lloc on està tocant el sol, posar-la davant d'un ventilador, refredar-la amb aigua, mai donar-li líquids, perquè, com hem dit, si poden haver-hi símptomes com les nàusees o els vòmits, el fet d'haver pres líquids a aquesta persona li podria comprometre la salut. Si aquesta persona perd el coneixement, l'hem de posar de costat, i si la persona para de respirar, iniciar les maniobres de ressuscitació.
1: En el darrer episodi d'altes temperatures, el Servei d'Emergències Mèdiques va atendre una quarantena de persones per incidències relacionades amb la calor.
2: I és que aquestes onades de calor són cada cop més freqüents i intenses, i els refugis climàtics s'han consolidat així com una eina per protegir la població de les altes temperatures.
3: Precisament a Terrassa fa 4 anys que hi havia un primer mapa de refugis climàtics amb 18 punts oberts. Avui ja en són 56. Aquest any s'hi han incorporat un de nou, el casal Anna Murià. La particularitat és que està gestionat per famílies i està destinat a nens i nenes d'entre 0 i 6 anys. Ens n'informa des de Ràdio Municipal de Terrassa, Enric Ventura.
4: L'espai està autogestionat per voluntàries del mateix grup de mares feministes de Terrassa amb el suport de l'Ajuntament, AIUCOP i Petra Maternitats Feministes. La voluntat de les impulsores d'aquest refugi, però, seria que se n'acabés encarregant al mateix Ajuntament. La Beatriz Pérez és una de les mares impulsores d'aquest projecte.
5: Poder fer front a un projecte com el que nosaltres estem demanant, per nosaltres és feixuc, perquè això, tenim criatures, tenim feina i tenim cases. Llavors, que l'Ajuntament se'n faci càrrec és el que volem.
4: Les famílies que s'acostin a aquest refugi es trobaran amb un espai climatitzat i adaptat per als més petits. A més, també s'organitzen diverses activitats, des d'un grup setmanal de criança el dimarts a la tarda a un contacontes la setmana vinent.
2: Seguim parlant d'aquests refugis climàtics, en aquest cas el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, que també n'és un d'aquests.
3: L'equipament posa a disposició del veïnat i dels visitants diversos espais d'accés lliure al Raval per protegir-se de les altes temperatures, com ara el pati de les dones, les zones de descans del vestíbul i l'espai familiar. A més, té programació gratuïta de tallers i projeccions destinada a les famílies.
6: A casa fa molta calor, venim a veure cinema en família i així passem el dissabte a la tarda.
7: A mi m'agrada perquè puc dibuixar, llegir, s'està millor i no fa tanta calor.
8: Aquest espai amb temes de tallers, de una miqueta de manualitats, i bueno, trobo que és una bona opció.
9: Prefereixo que siguin espais de cultura, que no et diguin vés al Corte Inglés a passar fred, saps?
3: La iniciativa arriba després que el refugi climàtic aquí, precisament en el CCCB, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, fos reconegut el 2025 amb el Premi al Millor Refugi Climàtic de Barcelona, ubicat en un edifici, en el marc dels Premis Agenda 2030 Barcelona Més Sostenible.
2: Seguim parlant de refugis climàtics. En aquest cas, el Voluntariat Ambiental i Social de Call de Tenes ha dedicat aquesta edició a construir-ne un de nou davant del cementiri.
3: Els voluntaris han valorat aquesta experiència.
10: Avui hem parlat amb els amics i no sé, com que abans fèiem el casal de sisè, ara ens toca aquest. Fer coses amb la gent gran i això, i ajudar-los.
11: Jo hi havia gent que ja la coneixia, però hi havia gent que no l'havia vist. Tu, però divertit, també això.
10: Igual.
12: Sí?
10: Igual.
12: Sí.
3: Aquest camp de treball té la particularitat que els joves d'entre 12 i 16 anys aprenen oficis tradicionals de la mà de persones adultes i sèniors del municipi.
2: Obrim plana política. El govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones que han mort intentant travessar la frontera espanyola durant la crisi migratòria a Ceuta.
3: Han actualitzat les xifres aquest matí, mentre Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar aquest fet migratori. Ens n'informa Norma Lebrero.
13: Ja dilluns 27 de juliol es va detectar l'inici d'una situació migratòria que el delegat del govern espanyol a Ceuta ha qualificat de molt complexa. Davant l'augment de les arribades es van reforçar els dispositius d'atenció i també els recursos destinats a garantir la seguretat ciutadana. Segons ha detallat, però, els esdeveniments de dijous, que el govern considera una violació de la integritat territorial, van obligar a canviar completament l'estratègia. L'Estat va activar nous recursos i ha desplegat 3.000 efectius addicionals amb l'objectiu de recuperar la normalitat a la ciutat autònoma. Miguel Ángel Pérez Triano és delegat del govern espanyol a Ceuta.
14: El lunes

0: 27 nos pronunciamos a través de un comunicado hablando de la necesidad de implementar de lo que era hasta el jueves una situación migratoria muy compleja. Las entradas crecían por mar y necesitábamos más recursos para atender a esas personas que llegaban y también para aumentar la seguridad ciudadana. Y se tomaron medidas.
1: Mentrestant, des de Brussel·les, el comissari europeu d'Afers Interiors i Migració, Magnus Barner, ha reiterat el suport de la Unió Europea a Espanya. En un missatge publicat a la xarxa X, ha assegurat que la protecció de les fronteres exteriors és una responsabilitat compartida i ha defensat una resposta decidida, ràpida i unitària, destacant que la solidaritat entre els estats membres és essencial. En aquest context, dimarts s'han citat els ministres de l'Interior de la Unió Europea per abordar la situació.
2: Parlem ja de successos. Una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet.
3: Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials, organismes públics i diverses personalitats. El jove anunciava tirotejos, atacs armats i altres accions violentes que no es van arribar a produir, tot i que van generar alarma social i van obligar al desplegament de dispositius extraordinaris de seguretat, segons els Mossos. El detingut va passar a disposició judicial i compleix una mesura preventiva d'internament en un centre especialitzat.
2: I més successos, 13 persones, entre ells dos turistes espanyols, han mort aquest dissabte al Perú després d'estavellar-se una avioneta que els portava a sobrevolar les famoses línies de Nazca per causes encara desconegudes. En un accident no hi ha hagut cap supervivent.
3: Entre les víctimes mortals hi ha els dos tripulants de l'aeronau de nacionalitat peruana, més de 7 italians integrants de dues famílies i una parella espanyola i una altra d'Alemanya, segons la informació preliminar facilitada per les autoritats peruanes.
2: I encara més successos, perquè un home va resultar ferit de gravetat ahir després de caure d'un vaixell d'esbarjo i tallar-se amb l'àncora al litoral de Barcelona.
3: La unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra va rescatar els dos tripulants d'aquesta embarcació recreativa i els va traslladar al port de Sant Adrià de Besòs. El sistema d'emergències mèdiques va evacuar el ferit greu a l'Hospital del Mar.
2: I parlem ara de mobilitat. Amb motiu de la posada en servei del nou enclavament electrònic d'Adif a l'estació de Castellbisbal, el servei de trens de Rodalies queda interromput entre les estacions de Martorell Centre i Molins de Rei a la línia R4 i la mateixa estació de Martorell Central i Rubí, Can, Vall, Honrat a la línia R8 des d'avui i fins al proper 9 d'agost.
3: Renfe ofereix servei alternatiu per carretera en aquestes dues relacions, coordinant els horaris dels autobusos amb les arribades i sortides dels trens.
2: Seguim amb més afectacions, en aquest cas a la capital. La Ronda de Dalt tindrà des de demà dilluns un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura de la Ronda entre l'IES Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca.
3: D'acord amb el calendari previst, el carril quedarà tallat durant 3 setmanes, fins al 24 d'agost. Segons l'Ajuntament, la reducció d'un carril lent durant aquests 3 setmanes permetrà optimitzar el ritme de feina durant l'agost i minimitzar talls nocturns en el futur, ja que s'evitaran una bona part de les tasques d'implementació i desimplantació de l'obra. Concretament, es faran tasques relacionades amb les instal·lacions del futur túnel. La previsió és acabar la cobertura de la ronda a finals del 2027, amb la col·locació de les darreres peces del sostre.
2: I encara més obres a Barcelona, en aquest cas a l'Avinguda Meridiana, que continuen aquest estiu amb la pavimentació dels carrils de circulació, tot aprofitant la reducció de trànsit precisament durant aquest mes d'agost.
3: La pavimentació afecta el tram de la Meridiana entre el carrer de Felip II i el passeig de Fabra i Puig, que es troba en obres de remodelació integral des de la primavera del 2025. Els treballs han començat aquest dissabte a l'altura del passeig de Fabra i Puig en sentit entrada i avançaran en direcció al carrer de Felip II. A partir del 8 d'agost els treballs es traslladaran a la calçada en sentit sortida de la ciutat. Pel que fa a les afectacions en la mobilitat, els treballs afectaran especialment els busos interurbans que tenen parada a l'avinguda. D'aquesta manera, les línies afectades efectuaran la parada final a Fabra i Puig, mentre que per la Meridiana els busos només hi circularan de pas.
2: Anem amb notícies d'àmbit local. Una trucada de l'escola i una situació límit van ser el punt de partida d'un projecte que ara aspira a millorar la seguretat de milers d'infants.
3: La santcugatenca Pilar Moreno, infermera i mare d'un nen amb al·lèrgies alimentàries, ha creat Erix, una polsera pensada per facilitar la resposta en casos d'anafilaxi, una reacció al·lèrgica greu que pot posar en risc la vida. Aquest projecte ha fet recentment un pas més en la seva trajectòria. Ens ho explica des de Cugat Mèdia la Sara Vella.
4: La pulsera Erix, un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, ja està disponible a totes les farmàcies de l'estat espanyol. El preu orientatiu és d'entre 15 i 18 euros i ja s'han produït les primeres 5.000 unitats. Sentim Pilar Moreno.
5: Des del 22 de juny ja estan a la venda les farmàcies i també a través d'una web de la distribuïdora farmacèutica. Es ven a totes les farmàcies del país, de tota Espanya, i illes també, i després també la web és web que es diu Dietètica Central.
4: Les pulseres Erix incorporen un codi QR que enllaça amb un vídeo explicatiu sobre com administrar l'autoinjector d'adrenalina en cas d'emergència. N'hi ha dues versions, de color verd i blau, en funció del model d'autoinjector que utilitza cada infant. L'objectiu és clar, reduir el temps de reacció davant d'una emergència.
2: I parlem ara també de memòria històrica. El Museu Termàlia de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, ha posat en marxa una nova ruta pels espais emblemàtics de la Guerra Civil al municipi.
3: Una iniciativa que té com a objectiu explicar com es va viure el conflicte bèl·lic entre la ciutadania. A través del web Visiteu Caldes o amb els codis QR, els usuaris podran aprendre què va succeir en els 11 indrets que inclou el recorregut. Des de Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
6: El Museu Termàlia ha creat una nova ruta sobre la Guerra Civil a Caldes, una iniciativa que s'ha posat en marxa coincidint amb els 90 anys de l'inici del conflicte bèl·lic. La ruta passa per 11 espais emblemàtics que van tenir un paper important durant la guerra. Les autores de la ruta són dues exprofessores de l'Institut Manolo Hugué de Caldes, Marta Barceló i Lupe Prades. Amb l'ajut de fotografies, documents i testimonis, la ruta explica la vida del municipi durant la Guerra Civil. Així ho explica la directora del Museu Termàlia de Caldes, Ana Montlleu. León.
7: És un tema del que li costa molt parlar i que hi ha una ferida encara molt oberta. I ens semblava que era una bona opció tant per poder ofertar als calderins o per poder ofertar a la gent que ens visiti i tingui ganes de conèixer què va passar a Caldes en aquest període.
6: Alguns dels edificis que inclou la ruta són el Casino, l'Església de Santa Maria, la Plaça de l'Àngel, el Centre Democràtic i Progressista, els Balnearis o la Vallesana, entre d'altres. L'objectiu de la proposta, oberta a calderins i a turistes, és sumar un element més a la memòria històrica de Caldes. Aquesta nova proposta està finançada per la Diputació de Barcelona en el marc del programa de Memòria Democràtica.
2: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant del Festival Terramar de Sitges, que va viure ahir una de les nits més esperades de la seva novena edició, amb el retorn de Sergio Dalma, que va omplir l'auditori en totes les localitats exaurides.

0: L'artista català va presentar Ritorno a Via Dalma, un espectacle que recupera l'univers musical italià que ha marcat una part destacada de la seva trajectòria i que combina amb els grans èxits del seu repertori. 15 anys després de la publicació del primer Via Dalma, el cantant torna a aquest projecte amb el seu 23è treball discogràfic. Si els anteriors àlbums estaven centrats en els grans clàssics italians, aquesta nova proposta amplia el repertori amb cançons de diferents generacions que també van esdevenir molt populars entre el públic català i espanyol.
1: I seguim parlant de festivals, en aquest cas el Dansaneu, que celebra avui l'última jornada de la seva 35a edició després de 10 dies de programació i una quarantena de concerts i espectacles que han omplert els diferents racons de les Valls d'Àneu.
0: Ahir va ser el torn de l'Elèctrica Dharma, que va haver de portar el seu d'espectacle, la Dharma, a un pam, dins d'una església per la previsió de pluja que amenaçava el municipi d'Espot. Ens ho explica des de Lleida Televisió el Ricard Gómez.
2: La previsió de pluja ha fet canviar els plans de l'últim cap de setmana de programació del Festival Dansaneu. Un dels caps de cartell, Elèctrica Dharma, ha canviat la seva ubicació i ha realitzat aquest dissabte la seva actuació dins de l'església de Santa Llogaia, a Espot, un concert acústic on no han faltat alguns dels temes principals de la banda. Un Dansaneu que entrarà a partir de l'any vinent en una nova etapa després que el Consell Cultural de les Valls d'Àneu renunciï, després de 12 anys, a tornar-lo a organitzar. La directora del festival, Ruth Martínez, justifica la decisió dient que el Dansaneu s'ha fet massa gran perquè el sostingui una entitat sense ànim de lucre.
3: El festival ha crescut molt i necessita una estructura més gran, una governança diferent que una entitat sense ànim de lucre no pot garantir. Llavors, realment, jo crec que s'ha evidenciat que el territori vol el festival. Les institucions estan per donar resposta, no, en aquesta voluntat de que hi hagi continuïtat, de portar la cultura en aquests espais pirinencs, de garantir els drets culturals de la ciutadania, singularment anauenca, però també de la molta gent que ens visita.
2: El festival val encara avui l'última nit amb l'espectacle de cloenda de la companyia La Venidera i un concert a càrrec de la banda Obeses.
1: I també parlem de castells, perquè els castellers de Vilafranca i la plaça de Vilanova es retroben amb el Castell de Déu. El primer de l'any, la colossal construcció va encapçalar una actuació sensacional dels Verds, que tot seguit van desplegar part del seu gran ventall per acabar signant un pòquer extraordinari.
0: L'èxit també es va escampar entre la resta de colles de la Diada, que també van sortir de plaça signant la seva millor actuació de la temporada. Doble gamma extra de la Jove de Tarragona, amb l'estrena inclosa del Pilar de 8 i clàssiques de 8 dels Nens del Vendrell i dels anfitrions, els Bordegassos de Vilanova.
1: Són les 2:22. Anem a parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem avui parlant de ciclisme. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha pres la sortida a la segona etapa del Tour de França femení amb el mallot blanc, que la distingeix com la millor classificada menor de 25 anys.
0: Les corredores han sortit fa pocs minuts d'Aigle a Suïssa i es preveu que arribin a la meta de Ginebra cap a les 6 de la tarda. Ahir Blasi va acabar en 12a posició a 8 segons de la guanyadora de l'etapa, la neerlandesa Lorena Vives. L'altra catalana, Mireia Benito, ho va fer a 2:24.
1: Canviem d'esport. En natació artística, l'equip espanyol amb les catalanes Meritxell Ferrer i Mireia Hernández ha obtingut la segona millor puntuació a la preliminar del lliure per equips aquest matí als europeus de París.
0: La final es disputarà dilluns a la tarda. També demà la barcelonina Iris Tió buscarà un nou metall en la final de solo lliure, després de sumar dues medalles de plata aquest dissabte. Primer el duet mix lliure amb el rubinenc Denis González i després el duet lliure amb la perpinyanca Lilou Lluís.
1: Ens n'anem al futbol, en aquest cas femení. Comencem amb els amistosos de pretemporada. La Lliga F, el Badalona Women, va perdre per 1-2 amb el Montpeller en un partit jugat a Peralada. La crònica del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
5: El Badalona Women va perdre el seu primer partit de pretemporada per 1-2 contra el Montpellier. L'equip francès va marcar els dos gols a la primera meitat, mentre Paula Sánchez va anotar la diana del conjunt badaloní al minut 88. Al minut 32, després que Maria Valenzuela sortís de la seva àrea, Natàlia va xutar des de lluny per posar l'1-0 al marcador. Abans que s'acabés la primera part, Fontaine va convertir un penal provocat per Cristina Acubedo. A la segona part, l'equip badaloní va dominar més el partit. No obstant, només va poder anotar un gol al minut 88, obra de Paula Sánchez. Escoltem el tècnic Marc Ballester i les seves sensacions sobre aquest primer partit.
6: Tant a la primera com a la segona part hem tingut coses que, amb les que ens quedem i coses que ja hem començat a treballar, que s'han començat a donar, i altres que, evidentment, doncs, per falta de treball, i dos, doncs, per també aquesta falta d'entesa entre jugadores noves, jugadores que porten temps, doncs, que hem d'anar corregint, però bueno, tenim molt de temps fins al primer partit de Lliga.
5: Els propers partits del Badalona Women es jugaran a Salou els dies 6 i 7 d'agost. Els rivals seran el Bristol City i el Villarreal.
1: Més amistosos en aquest cas de futbol masculí. Unió Esportiva Olot i Nàstic van empatar a un en l'amistós solidari disputat ahir al vespre en benefici de Càritas Garrotxa. A la crònica d'aquest partit des d'Olot Televisió, Francesc Fernández.
7: El conjunt de Roger Vidal va sortir reforçat del partit davant el Nàstic de Tarragona, empatant a un gràcies a un gol de Mario Rodríguez a la primera part, que va ser contrarrestat pel de Joan Proens al segon temps. L'equip visitant va ser dominador durant gran part del partit, però la solidesa defensiva i la gran actuació de Jordi Saucedo van evitar que el partit es decantés cap al bàndol visitant. El tècnic de l'Olot, Roger Vidal, destaca la importància de no perdre aquests partits i sortir en sensacions positives en un partit que va anar de menys a més pels interessos olotins.
8: Hem pogut fer dos equips a la primera i a la segona part, s'han vist coses diferents. En la primera part hem patit més, a la segona hem estat més ordenats defensivament, ho hem tingut més clar, i sobretot amb joc.
7: L'Olot jugarà el seu pròxim amistós diumenge que ve a les 9 de la nit, davant l'acabat d'ascendir a segona divisió Centre d'Esport Sabadell.
1: I aquest dilluns comença el municipal del Guinardó la 40a edició del torneig d'històrics del futbol català.
0: El duel entre l'Hospitalet, vigent campió, i el Sants obrirà foc al grup 1 amb el Reus de segona federació a l'espera per al segon i tercer partit. L'edició femenina del torneig es farà del 3 al 6 de setembre.
1: Doncs fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Passeu un bon diumenge.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Els satèl·lits petits de Júpiter. Actualment coneixem 79 satèl·lits de Júpiter, els 4 principals o galinians, i 75 satèl·lits molt més petits. Dels 75 satèl·lits petits, 4 són regulars i la resta irregulars. Els 4 regulars són els més interiors, tenen òrbites directes, es mouen en el mateix sentit que els satèl·lits grans, quasi circulars i no gaire inclinades respecte del pla equatorial de Júpiter. S'anomenen Metis, Adrastae, Amaltea i Tebe. Són font de la pols que construeixen els seus anells. Els satèl·lits irregulars estan molt més lluny del planeta que els 4 satèl·lits galineans. Les seves òrbites són directes o retrògrades, tenen inclinacions elevades i grans excentricitats. Aquestes llunes probablement van ser capturades per Júpiter i algunes d'elles encara no tenen un nom oficial. S'han dividit per famílies segons les seves òrbites. Les famílies són Temisto, és una sola lluna i és la lluna regular més interior amb òrbita directa. El grup Himàlia, es tracta d'un grup de 7 satèl·lits, on destaca Himàlia, Leda, Listea i Elara, també tenen òrbites directes. Carpo, que és una altra lluna solitària i d'òrbita directa. S/2016J2 és una altra lluna solitària i directa. El grup Karma és un grup de 19 satèl·lits de moviment retrògrad. És molt homogeni pel que fa al seu color vermell pàl·lid i es creu que s'originà del trencament d'un asteroide troià. El grup Ranke és un altre grup de moviment retrògrad. Conté 21 satèl·lits, la majoria dels quals apareixen grisos. Es creu que s'haurien format a partir del trencament d'un asteroide capturat. I el grup de Pasiphae és un altre grup dispers de 21 satèl·lits. Els seus colors varien significativament del vermell al gris.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Cinc mitjans aeris dels bombers treballen des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a la comarca de l'Alta Ribagorça.
3: A més, els agents rurals mantenen actiu el pla Alfa per risc d'incendis, avui amb una cinquantena de municipis en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central.
1: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Després de setmanes de temperatures extremes, Catalunya encadenarà a partir de demà una nova onada de calor, una situació que, per cert, pot acabar passant factura al nostre organisme.
3: Precisament anem a conèixer la previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? A primeres hores del matí d'aquest diumenge teníem unes temperatures ja prou elevades a bona part de la costa catalana, concretament a la Costa Daurada i també al Delta de l'Ebre. Les mínimes no han baixat dels 24 a 25 graus i, per tant, una altra nit de mal dormir. En general, les mínimes a tota la costa han estat elevades després d'un matí que ha estat molt assolellat. Sí que és cert que a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre aquests núvols que ens hem despertat els han costat més de trencar-se. Aquestes hores del migdia les temperatures són les principals protagonistes i és que es tornen a ser elevades amb aquesta xafogó ben marcada a tota la costa i esperem assolir els 40 graus a punts del nord del Pla de Lleida i també del sud de la Noguera. Pendents també de les precipitacions que tindran lloc de cara a aquestes properes hores al Pirineu més occidental, no descartant també que puguin afectar el Pirineu oriental i que puguin anar acompanyades de tempesta i descargar amb molta intensitat. Demà, dilluns, ambient molt més tranquil al matí i ruixats seran molt més extensos de cara a la tarda. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: I el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones que han mort intentant travessar la frontera espanyola a la crisi migratòria de Ceuta.
3: Han actualitzat xifres aquest matí mentre Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar el tema migratori.
1: I en successos, una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet.
3: Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials i altres organismes públics.
1: I en els esports, la ciclista Paula Blasi ha pres la sortida de la segona etapa del Tour de França amb el mallot blanc, que la distingeix com la millor classificada menor de 25 anys.
3: Les corredores han sortit fa pocs minuts d'Aigle a Suïssa i es preveu que arribin a la meta de Ginebra cap a les 6 de la tarda.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Cinc mitjans aeris dels bombers treballen des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a la comarca de l'Alta Ribagorça.
3: El foc segueix actiu i ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés. I ahir al vespre va coronar la carena a una cota de 2.300 metres. Un segon focus a 900 metres del principal hauria cremat 7 hectàrees més i també segueix actiu.
1: La verticalitat del terreny i la manca d'accessos fan que no es pugui treballar tirant línies d'aigua ni fer-hi tasques manuals, és a dir, que no es poden desplegar els bombers a peu i, per tant, cal contenir l'incendi amb mitjans únicament aeris. Durant la nit s'ha estat revisant el perímetre i sobrevolant la zona amb drons.
3: De moment, les flames no han superat els eixos de contenció planificats per evitar, entre d'altres, que entri al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. En tot cas, des del cos avancen que probablement l'incendi es mantindrà actiu dies a causa de la complexitat de les tasques d'extinció.
1: I per la seva banda, el cos d'agents rurals manté actiu el pla Alfa per risc d'incendis precisament avui, amb una cinquantena de municipis al nivell màxim de risc. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central.
3: A més, hi ha 220 municipis catalans més en nivell 3, en aquest cas repartits en 23 comarques catalanes. Pel que fa al tancament d'espais naturals, hi ha 4 entorns amb l'accés tancat. Són la Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i la Ribera Salada, tots 4 al Prepirineu i Aidatà.
1: Després de setmanes de temperatures extremes, Catalunya encadenarà a partir de demà una nova onada de calor, una situació que pot acabar passant factura al nostre organisme.
3: Els professionals sanitaris ens donen un seguit de consells per afrontar la calor i què fer en cas de patir un cop de calor. Ens n'informa Carme de Fez.
4: Els professionals sanitaris insisteixen que la millor manera de prevenir els efectes de la calor és evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia i mantenir una bona hidratació. Recorden, a més, que cal extremar les precaucions amb els col·lectius més vulnerables, especialment les persones majors de 75 anys, els infants menors de 4 i els pacients amb malalties cròniques. Clara Olmo és infermera pediàtrica del CAP de Sant Andreu de la Barca.
6: Primer de tot, evitar les hores de sol. Hem d'evitar sortir de casa a partir de les 11 del matí fins a les 5-6 de la tarda. D'acord? Si sortim a aquelles hores, hem d'intentar anar per l'ombra. Hem d'intentar dur un barret, portar roba clareta, de cotó, transpirable. Però el més important és hidratar-nos correctament. L'ideal per hidratar-nos és l'aigua. Les begudes ensucrades i segons quins reposadors d'electrolits poden anar bé de forma puntual, però el que necessitem és aigua en el nostre cos.
4: Una hidratació insuficient pot derivar en un cop de calor, una situació que requereix una actuació ràpida. Cristina Forgas, infermera del CAP Bajamar de Vilanova i la Geltrú, explica quins són els primers passos que cal seguir davant d'aquesta emergència.
7: La pell ja no sua, està vermella, molt calenta, però ja no hi ha suor, això és una cosa estranya. Si veiem símptomes d'aquest tipus, això ens ha d'alertar que aquella persona realment està fent un cop de calor i que és una urgència mèdica. Trucar al 061, agafar aquesta persona, treure-la de la font de calor, si està al carrer, en un lloc on està tocant el sol, posar-la davant d'un ventilador, refredar-la amb aigua, mai donar-li líquids, perquè, com hem dit, si poden haver-hi símptomes com les nàusees o els vòmits, el fet d'haver pres líquids a aquesta persona li podria comprometre la salut. Si aquesta persona perd el coneixement, l'hem de posar de costat, i si la persona para de respirar, iniciar les maniobres de ressuscitació.
4: En el darrer episodi d'altes temperatures, el Servei d'Emergències Mèdiques va atendre una quarantena de persones per incidències relacionades amb la calor.
1: Seguim parlant d'aquesta calor extrema, en aquest cas perquè ha tornat a provocar importants pèrdues al sector del musclo. La mortalitat es va avançar al juny i el portaveu de la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre, Gerardo Bonet, explica que els productors s'adapten com poden a aquest nou context climàtic.
8: Estem intentant fer la campanya més curta, intentar començar més pronte, però clar, a la començar més pronte també estem limitats, que el que mana és la qualitat del múscul. No pots començar quan vols tu, sinó que quan el múscul està bé per poder-lo treballar. I estem en este condicionant. Enguany ja van a començar pràcticament a primers d'abril, però doncs així, pues, abans acaba ben. Jo fa l'any 2010 van acabar el 24 de setembre, enguany vaig acabar el 8 de juliol, perquè veies la diferència que hi ha. O sigui, ja estem fent tot el possible per part nostra.
3: De mitjana, les pèrdues s'eleven al 20%, uns 500.000 quilos, però hi ha productors que han patit pèrdues de fins al 80% de la collita. El canvi climàtic fa anys que impacta en el sector, que tot i avançar i escurçar la campanya, ha passat de produir més de 4 milions de quilos de musclo a recollir-ne només 2,5 milions. A més, són ja 3 de 4 campanyes en què la cria se'ls mor en un mar reescalfat i l'han de comprar a altres països amb el sobrecost de producció que això suposa.
1: I d'altra banda, després d'uns mesos en funcionament, Ogassa, al Ripollès, ha inaugurat oficialment la seva nova estació meteorològica.
3: Un equipament de gran rellevància, ja que, segons els experts, serà una eina clau per estudiar els efectes del canvi climàtic, especialment aquest augment de les temperatures. A més, la seva ubicació també destaca perquè el municipi es troba dins de la zona amb més dies de tempesta per any de tot Catalunya. Ens n'informa des de Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
9: El municipi d'Ogassa ja disposa de la seva pròpia estació meteorològica, un projecte que neix gràcies a la col·laboració conjunta entre el meteoròleg Eloi Codormí, l'Ajuntament d'Ogassa i Meteoguilleries. Aquest equipament permetrà mesurar les dades de temperatura, la humitat o la precipitació acumulada al municipi. Escolteu el director de Meteoguilleries, Lluís Solanes.
10: Partint d'informació en temps real, per generar també una base de dades històrica que permet en el futur fer treballs de recerca i d'investigació, investigació i saber quin clima tens, això és molt important. I aleshores també, sobretot per aquest aspecte de que la informació meteorològica cada dia és més important i més rellevant.
9: Més enllà de registrar les dades del dia a dia, la nova estació serà una eina de gran utilitat per analitzar els efectes del canvi climàtic, ja que aquesta informació permetrà estudiar l'evolució dels diferents fenòmens. Així ho explica Eloi Codormí.
11: Un temps que el clima està canviant de manera molt ràpida, que estem tenint cada vegada més fenòmens extrems, mesurar aquests fenòmens serà la millor manera de decidir en un futur si necessitem noves instal·lacions, si hem de fer gestió forestal, i també tenim unes dades que ens ajudaran a prendre millor aquestes decisions. Per tant, jo crec que és molt, molt positiu.
9: El municipi també disposa d'una càmera que facilitarà el seguiment, per exemple, de la cota dels núvols i també de la cota de neu.
1: I el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones que han mort intentant travessar la frontera espanyola durant la crisi migratòria a Ceuta.
3: Han actualitzat les xifres aquest matí mentre Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar aquest fet migratori. Ens n'informa Norma Lebrero.
12: Ja dilluns 27 de juliol es va detectar l'inici d'una situació migratòria que el delegat del govern espanyol a Ceuta ha qualificat de molt complexa. Davant l'augment de les arribades es van reforçar els dispositius d'atenció i també els recursos destinats a garantir la seguretat ciutadana. Segons ha detallat, però, els esdeveniments de dijous, que el govern considera una violació de la integritat territorial, van obligar a canviar completament l'estratègia. L'Estat va activar nous recursos i ha desplegat 3.000 efectius addicionals amb l'objectiu de recuperar la normalitat a la ciutat autònoma. Miguel Ángel Pérez Triano és delegat del govern espanyol a Ceuta.
13: El lunes 27 nos pronunciamos a través de un comunicado hablando de la necesidad de implementar de lo que era hasta el jueves una situación migratoria muy compleja. Las entradas crecían por mar y necesitábamos más recursos para atender a esas personas que llegaban y también para aumentar la seguridad ciudadana. Y se tomaron medidas.
12: Mentrestant, des de Brussel·les, el comissari europeu d'Afers Interiors i Migració, Magnus Barner, ha reiterat el suport de la Unió Europea a Espanya. En un missatge publicat a la xarxa X, ha assegurat que la protecció de les fronteres exteriors és una responsabilitat compartida i ha defensat una resposta decidida, ràpida i unitària, destacant que la solidaritat entre els estats membres és essencial. En aquest context, dimarts s'han citat els ministres de l'Interior de la Unió Europea per abordar la situació.
1: Parlem ara de successos. Una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet.
3: Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials, organismes públics i diverses personalitats. El jove anunciava tirotejos, atacs armats i altes accions violentes que no es van arribar a produir, tot i que van generar alarma social i van obligar al desplegament de dispositius extraordinaris de seguretat, segons informen els Mossos. El detingut va passar a disposició judicial i compleix una mesura preventiva d'internament a un centre especialitzat.
1: I més successos, perquè 13 persones, entre ells dos turistes espanyols, han mort aquest dissabte al Perú en estavellar-se una avioneta que els portava a sobrevolar les famoses línies de Nazca per causes encara desconegudes en un accident on no hi ha hagut cap supervivent.
3: Entre les víctimes mortals hi ha els dos tripulants de l'aeronau de nacionalitat peruana, a més de 7 italians, integrants de dues famílies i una parella alemanya i la citada parella espanyola, segons la informació preliminar facilitada per les autoritats peruanes.
1: I encara més successos, un home va resultar ferit de gravetat aquest dissabte després de caure d'un vaixell d'esbarjo i tallar-se amb l'àncora al litoral de Barcelona.
3: La unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra van rescatar els dos tripulants d'aquesta embarcació recreativa i els va traslladar al port de Sant Adrià del Besòs. El sistema d'emergències mèdiques va evacuar el ferit greu a l'Hospital del Mar.
1: Parlem ara de la Setmana Mundial de la Lactància Materna. El dolor durant les primeres preses, les expectatives massa altes i la manca de suport especialitzat continuen sent alguns dels principals obstacles perquè moltes dones puguin viure la lactància com desitgen.
3: Amb motiu de la Setmana Mundial de la Lactància Materna, Cugat Mèdia conversa amb diverses professionals de la salut per conèixer els principals reptes que afronten les mares durant aquest procés.
14: Tant les llevadores com les assessores de lactància coincideixen que una bona preparació durant l'embaràs i un bon acompanyament durant les primeres setmanes del postpart són claus per prevenir dificultats i aconseguir la lactància desitjada. Mentre que per al nadó la lactància materna és un procés instintiu perquè neix amb el reflex de succió, a la mare ningú no li ha ensenyat a donar el pit. Dolor, dubtes, clivelles o la sensació de no estar fent les coses bé són algunes de les dificultats amb què es troben moltes dones després de donar llum. La infermera i assessora certificada de lactància, Anna Vela, destaca la solitud amb què sovint les dones viuen el postpart.
15: Les dones doncs estem molt soles, perquè del part, de l'embaràs, és com que tothom en parla, tothom té aquella necessitat d'aprendre a parir. Però de la lactància, després, no, quan et donen el teu nadó i estàs allà, no, en aquella habitació sola, què passa?
14: La professional afirma que encara queda camí per recórrer, perquè totes les mares rebin el suport que necessiten. Vela reclama que els hospitals incorporin consultores acreditades en lactància i més professionals especialitzades.
1: I parlem ara de comerç local, en aquest cas a la demarcació de Tarragona. Els comerços tarragonins tanquen el primer tram de les rebaixes d'estiu, que asseguren ha estat productiu.
3: A més, uns 600 establiments de la ciutat han actuat com a refugi climàtic, un fet que els ha donat visibilitat de cara als potencials compradors. Ens dona tots els detalls des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
16: La presidenta de Pimec Comerç Tarragona, Estefania García, ha explicat a Tarragona Ràdio que el fet d'haver impulsat una mesura per ajudar la gent a aixoplugar-se de les altes temperatures s'ha acabat convertint en un plus per la promoció de les vendes aquest estiu als comerços de la ciutat. Tot plegat ha afavorit les vendes en una campanya de rebaixes on els hàbits han canviat, segons admeten els comerciants. La gent ja no espera el període de descomptes perquè n'hi ha al llarg de l'any.
17: Les rebaixes aquest any ha sigut molt productives. La veritat és que els estocs i el que s'està tenint ara mateix és tot sortida, i la veritat que és molt positiu de poder tenir tant les rebaixes com un valor afegit d'un refugi climàtic i fer aquesta sinergia, no? i aquesta voluntat de donar el servei a l'usuari final.
16: 600 establiments a la ciutat s'han adherit a la campanya de refugis climàtics que ha buscat reforçar el paper del petit comerç i apropar-lo a ciutadans i turistes.
1: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música. Miqui Núñez va oferir un concert ple d'energia i bon ambient al Festival Cap Roig, en una actuació marcada per la proximitat amb el públic i un repertori que va combinar alguns dels seus grans èxits amb temes més recents.

0: Amb les entrades exaurides, l'artista va demostrar una vegada més la seva capacitat per connectar amb els assistents gràcies a la seva espontaneïtat i al seu estil fresc i optimista. La vetllada va estar marcada per un ambient festiu amb el públic cantant i gaudint, de principi a fi, d'un espectacle dinàmic i emotiu en un dels escenaris més emblemàtics de l'estiu.
1: Marxem ara al Dansaneu, que celebra avui l'última jornada de la 35a edició després de 10 dies de programació i una quarantena de concerts i espectacles que han omplert els diferents racons de les Valls d'Àneu.
0: Ahir va ser el torn d'Elèctrica Dharma, que va haver de traslladar el seu espectacle, la Dharma a un pam, a dins d'una església per la previsió de pluja que amenaçava el municipi d'Espot. Ens ho explica des de Lleida Televisió el Ricard Gómez.
2: La previsió de pluja ha fet canviar els plans de l'últim cap de setmana de programació del Festival Dansaneu. Un dels caps de cartell, Elèctrica Dharma, ha canviat la seva ubicació i ha realitzat aquest dissabte la seva actuació dins de l'església de Santa Llogaia, a Espot, un concert acústic on no han faltat alguns dels temes principals de la banda. Un Dansaneu que entrarà a partir de l'any vinent en una nova etapa després que el Consell Cultural de les Valls d'Àneu renunciï, després de 12 anys, a tornar-lo a organitzar. La directora del festival, Ruth Martínez, justifica la decisió dient que el Dansaneu s'ha fet massa gran perquè el sostingui una entitat sense ànim de lucre.
3: El festival ha crescut molt i necessita una estructura més gran, una governança diferent que una entitat sense ànim de lucre no pot garantir. Llavors, realment, jo crec que s'ha evidenciat que el territori vol el festival. Les institucions estan per donar resposta, no, en aquesta voluntat de que hi hagi continuïtat, de portar la cultura en aquests espais pirinencs, de garantir els drets culturals de la ciutadania, singularment anauenca, però també de la molta gent que ens visita.
2: El festival encara avui l'última nit amb l'espectacle de cloenda de la companyia La Venidera i un concert a càrrec de la banda Obeses.
1: Són les 2:49, moment de parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de ciclisme. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha pres la sortida de la segona etapa del Tour de França femení amb el mallot blanc que la distingeix com la millor classificada menor de 25 anys.
0: Les corredores han sortit ja farà una mitja hora d'Aigle a Suïssa i es preveu que arribin a la meta de Ginebra cap a les 6 de la tarda. Ahir Blasi va acabar en 12a posició, a 8 segons de la guanyadora de l'etapa, la neerlandesa Lorena Vives. L'altra catalana, Mireia Benito, ho va fer a 2 minuts i 24 segons.
1: Parlem també de natació artística. L'equip espanyol amb les catalanes Meritxell Ferrer i Mireia Hernández ha obtingut la segona millor puntuació a la preliminar del lliure per equips aquest matí als europeus de natació de París.
0: La final es disputarà demà dilluns a la tarda. També demà la barcelonina Iris Tió buscarà un nou metall a la final de solo lliure després de sumar dues medalles de plata ahir dissabte, primer en el duel mix lliure amb el rubinenc Denis González i després el duet lliure amb la de Perpinyà, Lilu Lluís.
1: Parlem ja de futbol, amistosos de pretemporada aquest dissabte. Empat de l'Espanyol, en aquest cas a 3 gols davant del Middlesbrough, en el que és el segon partit dels blanquiblaus de la seva gira per Anglaterra.
0: Els gols de l'equip blanquiblau els va fer Marcos Fernández, Dolan i Javi.
1: També va jugar el Girona, en aquest cas que va perdre per 1-4 davant l'Arsenal al trofeu Costa Brava, també en un partit disputat ahir a Montilivi.
0: El gol dels gironins va ser obra d'Arnau.
1: I també a la segona divisió, el Sabadell i l'Andorra van empatar a 0 en l'amistós disputat al CAR de Sant Cugat. La crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
5: Empat sense gols en l'amistós de la pretemporada disputat entre el Centre d'Esports Sabadell i l'Andorra, dos equips que enguany es retrobaran a la Lliga Hypermotion. Un partit disputat al CAR de Sant Cugat a porta tancada i que va tenir molt poques ocasions. Això sí, molta intensitat, molta competitivitat i fins i tot alguna picabaralla entre dos equips que van voler buscar la victòria i es van prendre l'enfrontament seriosament. És el que destaca precisament el tècnic arlequinat Ferran Costa.
6: Crec que és un partit que ens serveix en la nostra preparació, que ens suma, Hem de ser conscients doncs, de que tenim un repte molt gran per endavant, de que encara ens queda molt per fer, tant a nivell de plantilla com a nivell de preparació, i el que hem de garantir és poder ser competitius per tindre aquest temps en la competició, d'anar consolidant coses, d'anar trobant la nostra millor versió.
7: El pròxim compromís del centre d'esports serà contra un altre rival de segona divisió, el Girona, el pròxim divendres.
1: Més amistosos. Unió Esportiva Olot i Nàstic de Tarragona van empatar un en l'amistós solidari disputat ahir al vespre en benefici de Càritas Garrotxa.
0: Roger Vidal, entrenador de l'Olot, creu que l'equip ha sortit reforçat.
8: Hem pogut fer dos equips a la primera i a la segona part, s'han vist coses diferents. En la primera part hem patit més, a la segona hem estat més ordenats defensivament, ho hem tingut més clar, i sobretot amb joc, no? La primera part sí que ens ha atacat molt el Nàstic, però venia perquè l'Olot no era capaç de ser protagonista en bola o de fer durar les jugades.
1: Per la seva banda, el Sant Andreu va empatar a un gol contra l'Espanyol B a la Dani Hark en el segon test de la pretemporada. El Reus Redis, en aquest cas, també va empatar a 0 davant el Manresa. Precisament la crònica del partit del Reusencs des de la nova ràdio, Aleix Pérez.
9: Empat sense gols en el primer partit de l'era d'Idual Bacar al capdavant del Reus Futbol Club Redis. L'entrenador Lotgi Negra ha posat per alinear dos ondes diferents a cada part amb la voluntat de donar minuts a tots els integrants de la plantilla. Durant la primera part, el més destacat ha estat una centrada de Marfè que ha refusat la defensa visitant. Ja a la segona, el protagonisme ha estat per Miquel Ustrell, que ha disposat de fins a tres ocasions per anotar gol, però bé per fora de joc o per centímetres, el marcador no s'ha mogut. Escoltem a Idual Bacar.
10: Crec que jo dos ho han donat tot, feia molta calor, fent dos onzes, mesclat molts jugadors, inclús jugadors han jugat fora de la seva posició, i en línies generals estic molt content del rendiment de l'equip.
9: Els reusencs disputaran aquest dilluns la fase de grups del torneig històric en el qual s'enfrontaran amb l'Hospitalet i els Sants.
1: Més partits. El Barça B rep avui el Tona a les 6 de la tarda a la Ciutat Esportiva Joan Gamper.
0: Un partit que podreu seguir per la xarxa Més.
1: I per la seva banda, l'Escala va superar per 3-1 el Badalona al Municipal Nou Miramar. La crònica d'aquest partit des de Ràdio L'Escala, Ivan García.
11: Primera victòria de la pretemporada del Futbol Club L'Escala per 3-1 contra el Badalona. Els badalonins, però, van trencar l'empat a 0 inicial amb el gol de José Rodríguez, però els locals van capgirar el resultat amb els encerts de Marc Sunyer, Musa i Andy López. Són declaracions de l'escalà en Guillem Falgueres quan falta pràcticament un mes pel debut a la Lliga.
12: Molt dura, molt dura. Jo ara serà el tercer any que competeixo aquesta categoria. El primer any hi havia equips com el Reus, però aquest any i l'any passat no es queda enrere, amb equips com avui mateix el Badalona, que són projectes molt grans, de ciutats grans, amb afició. L'Hospitalet també és un gran projecte, Vilanova i la Geltrú.
11: Aquest ha estat el segon partit amistós de l'Escala i també del Badalona, dos equips que coincidiran a la Lliga de la Tercera Federació.
1: També amistosos de futbol femení, el Badalona avui va perdre per 1-2 amb el Montpellier francès en un partit jugat a Peralada.
0: El gol del Badalona Women el va fer Paula Sánchez en el minut 88. La jugadora, Lauri, valorava la lluita de l'equip davant un marcador advers.
13: Creo que va a ser un equipo que se recomponga ante todo. Íbamos perdiendo 0-2, pero el equipo no ha dejado de competir y creo que es una de las cosas que vamos a hacer durante todo el año. Creo que esa garra y esa competitividad se ve en cada entrenamiento y eso es muy positivo y a seguir creciendo como equipo y no bajar los brazos en ningún momento.
1: I també tenim bàsquet. El Manresa ha anunciat el 12è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'ala pivot nord-americà Tymy Allen.
0: El jugador de 26 anys i 1,98 m d'alçada arriba procedent del PAOK grec.
1: I acabem amb la selecció catalana d'hoquei herba, que va perdre per 2-8 contra la Xina ahir dissabte en el segon dels amistosos que juguen aquests dies a Terrassa.
0: El primer va acabar amb victòria catalana per 2-0.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un molt bon diumenge.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi.
1: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
2: L'Espluga Calba, un petit poble de poc més de 300 habitants, situat a les Garrigues, a mig camí entre l'Urgell i la Conca de Barberà, ha viscut tota la vida de l'agricultura de secà. A la terra i els pobles que en viuen, les incerteses del camp han estat sempre el pa de cada dia i un motiu que va empènyer moltes famílies a deixar casa seva al segle XX per marxar a les grans ciutats buscant-hi millors oportunitats. Però el 1969, un petit grup de joves espluguencs, comandats pel mossèn Joan Llort, van decidir buscar una alternativa. Fent roba de punt, volien aturar el degoteig constant de gent jove. Van constituir la cooperativa John Phil. La fàbrica va esdevenir la principal sortida laboral per a les dones que vivien en el món rural dels 70, condemnades a dependre econòmicament del marit. 45 anys després, John Phil i Son Punt continuen sent una important font d'ocupació, desenvolupament econòmic i vitalitat en un entorn rural com l'Espluga Calba. La cooperativa va arribar a tenir una vuitantena de sòcies treballadores, sobretot dones, de l'Espluga i dels pobles de la Rodalia. Actualment en som vora una quarantena, però la cooperativa ha viscut revifalla durant els darrers anys a partir d'una estratègia clara. Produeixen roba de punt per a tercers, com ara per a moltes marques de renom, però des de 2016 treballen també amb la seva pròpia marca, Sant Jor, que ha permès diversificar els clients i contractar més comercials multimarca arreu de Catalunya i a diferents punts de l'estat espanyol. Abans, calia produir menys per viure, i l'angoixa de dependre de tercers sempre hi és present. Aquest és el sentit de l'existència de la seva marca. John Phil, Son Punt i Sant Jor són elegància, són caràcter, són el saber fer que es transmuta a la roba. Però també són responsabilitat, amb la traçabilitat dels productes i dels materials, amb la conservació dels coneixements associats al treball que es perden quan aquest es deslocalitza. Però així com sempre s'ha tractat de mantenir la gent al poble, ha calgut reinventar-se de nou, fent el mateix, creant nous llocs de treball en un entorn altament despoblat, però ara amb persones forasteres, tal com se'n diu en qualsevol poble. Especialment dones i persones que es troben en risc d'exclusió social, tot plegat en un sector que brilla per l'absència de formació en la confecció tèxtil i de persones que hi vulguin treballar. Aquesta idea va quallar el 2024 en el projecte d'intercooperació Teixint Futurs, del qual formen part 5 cooperatives amb el suport de Ponent Coopera i que pretén, amb aquests nous llocs de treball, ampliar la producció tèxtil de la cooperativa alhora que garantir el relleu generacional d'una plantilla envellida. La Mildre viu al poble i treballa a la fàbrica gràcies a aquest projecte i a la cooperació amb la Fundació Pare Manel. Nascuda el 1989, a Lloro, Hondures, va migrar el 2020 a Barcelona i fa un any que va poder portar la seva filla ja a l'Espluga. Totes dues se senten còmodes i satisfetes al poble. Hem vingut a visitar la Mildre a la fàbrica, a interrompre-la una mica perquè ens expliqui la seva història, però també a que ens ensenyi quina responsabilitat en la confecció d'una peça de roba li correspon.
3: He llegado aquí como todo mundo, inmigrante. Empecé trabajando como camarera y luego empecé cuidando personas mayores. Bueno, al principio es muy duro, muy difícil, porque, bueno, siempre hay personas buenas, pero también así como hay personas buenas, hay personas malas, personas que se aprovechan de la situación de nosotras, que venimos de un país emigrando por muchas cosas que hay en nuestro país, mucha delincuencia, falta de trabajo. Pero bueno, dentro de todo vamos bien, o sea, he encontrado personas más buenas que malas.
2: Després de 4 anys gens fàcils a Barcelona, la Mildre va trobar aquesta possibilitat a l'Espluga Calba.
3: Hasta Hace un año fue que he llegado a este pueblo, un año y medio prácticamente. Y cuando me hablan del programa, pues yo estaba sin trabajo. Entonces me explican cómo es lo del trabajo y bueno, me pareció bien y más como me daban la oportunidad de regularizar y todo esto, pues por eso he llegado hasta aquí. Para regularizar sí tenía que tener un contrato, un precontrato de trabajo.
2: La seva amiga, l'Antonella, la va ajudar a accedir a aquesta oportunitat

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Samboy.
2: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
0: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: aquest estiu. Escull Ràdio Sant Boi.
1: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: A la zona de l'Albera, a l'Alt Empordà, així com els massissos de les Gavarres, el Corredor i Cadiretes i el Montseny i les Guilleries, el suro ha estat una activitat forestal tradicional fonamental per a l'economia i la cultura d'aquestes zones. Des de fa segles, l'extracció de suro de l'escorça de l'alzina surera, una activitat de temporada desenvolupada durant l'estiu, sovint en condicions dures, ha generat uns beneficis afegits a l'agricultura. Sobretot, a partir del segle XIX, a Catalunya es va teixir una xarxa autònoma de tradició familiar i fonamentada en els llaços de solidaritat gremial. Petites empreses especialitzades i localitzades en àrees molt concretes generaven un producte destinat gairebé íntegrament a l'exportació i de renom internacional. Encara avui, l'extracció del suro és una activitat que dona feina a diverses colles. Està lligada, això sí, a les dues grans multinacionals, Amorim i Viam, que dominen la indústria a nivell mundial, encara que a casa nostra han anat empetitint l'entramat industrial. Tot i ser una indústria paradigmàtica de la sostenibilitat, pateix l'estrès dels boscos provocat pel canvi climàtic i la plaga del corc, que dificulten la lleva i minven la productivitat. Una lleva que antigament feien els pagesos de cada poble, sovint en xarxa, i persones d'altres indrets sud-est de la península, com ara Andalusia. Avui dia, la destral l'agafen majoritàriament professionals d'origen, sobretot marroquí. Són pocs els joves locals que prenen el relleu d'altres llevadors que van heretar els coneixements dels avis. La tècnica, la destresa i la comprensió tant del bosc com de l'arbre s'aprenen treballant, però una feina dura i física com aquesta, sota el bat de sol que colra la pell, no és atractiva. Ara que som a principis de juny i comença la temporada, hem vingut a conèixer una colla de cantallops i alguns pobles de la vora, a l'Albera, que sense cap ànim racista ni diferenciador es fan dir entre ells la colla del país. En tot cas, d'entrada, l'atribució demostra aquesta realitat. Aquesta feina, com tantes altres, és a la zona de la base de la piràmide. I ells són l'única colla formada només per homes nats a la zona. Aquesta situació no treu el valor de la lleva del suro, ni significa que es pugui fer amb molt d'orgull i partint de l'estima per aquesta feina i aquesta cultura de casa. Aquest és l'esperit amb què el Miquel Brugués va començar fa 20 anys a llevar suro amb els avis del poble i que transmet i comparteix amb els treballadors de la seva colla, tots prou joves. Com el Joan Calvet, de 26, que ja en fa 4 que treballa amb el Miquel, i el Biel, de 18, que tot just comença traginant les panes de suro. Són més amunt de l'ermita de Sant Quirc i Santa Julita, a Rabós, des de les 6 del matí i s'hi estaran fins les 2. Els enxampo a quarts de 10, esmorzant i hidratant-se prou per no parar més endavant.
1: O sigui, antigament aquí els que llevaven el suro eren doncs, tots gent del poble, no? Petits pagesos que s'ajuntaven això els estius per fer la lleva, i tots eren d'aquí, del poble de Cantallops, o d'Espolla, o de Gullana, o Maçanet, i això. Però ja fa molts anys que això va passar, que venien... Aquesta gent doncs, ja es van anar jubilant i van anar vinguent gent que venien d'Andalusia, de la part de Huelva, també portuguesos, per fer aquestes campanyes de la lleva del suro. I ja recentment, ja quasi tots són colles d'origen marroquí, però inclús que venen del Marroc que estan a fer la lleva i se'n tornen. I alguna altra colla que tenen així senegalesos i això. I res. I molt bé, eh? Cadascú ho fa bé. Però així és del país, allò autòctons aquí, doncs poder seríem, no sé si tots pots que quedem, almenys aquí a la zona de l'Alt Empordà, eh? A la zona de les Gavarres i això també hi ha gent, i a la zona d'Arbúcies i Sant Hilari també hi ha gent de... com nosaltres, eh? Vull dir que no som pas únics. Nosaltres diem colla del país només per això, per aquest simple fet.
0: El fenomen de les colles, grups de menys de 10 persones que van llevant durant tot l'estiu a les finques que troben, és més recent, dels anys 60 i 70. A l'Empordà, actualment n'hi ha poques, 4 o 5. Però d'on ve aquesta situació actual? El Miquel i el Llorenç, de 30 pocs, donen el seu punt de vista.
1: Bueno, una mica com sempre passa a tot el sector agrícola i forestal d'arreu del país i en general a tot arreu. Vull dir que són feines que físicament són dures, acostumen a ser mal pagades, bueno, i clar, doncs la gent d'aquí del país doncs hem acostumat a feines més còmodes, més ben pagades, i cada cop costa més trobar gent. Nosaltres, mira, perquè
2: és un ofici que només es fa a l'estiu, també és més difícil d'aprendre'n. Però és que també n'has de saber, i llavors com no aprens?
0: Com els pagesos, que al llarg de l'any es dedicaven a la verema i l'oliva, a més del bestiar, ells compaginen la lleva amb altres oficis.
1: De fet, en el nostre cas, simplement, el que fem és també compaginar-ho amb els nostres oficis. Aquí hi ha gent que, doncs, que un és pagès, els altres són paletes, els altres són forjadors, tenim altres feines. Simplement d'això, doncs, que ara fem com un parèntesi i ens dediquem a la lleva. Nosaltres, almenys aquí n'hi ha uns quants que també fem treballs forestals de tema d'esgrossament, alguna de llenya... Sí, que és el que hi ha per aquí, aquesta zona.
0: El suro, els que van amb destral i el biel, sempre el deixen amb la part interior cap per avall, perquè no perdi humitat i, per tant, pes. El biel, mentrestant, va aprenent veient els altres. Cada suro, cada bosc, cada zona, cada arbre, les seves arrels i els seus talls són diferents. I la primera cosa a aprendre és, precisament, com treure el suro de l'alzina de manera neta i com menys lesiva millor per l'arbre, sabent on tallar cada pana o on fer-li el coll, la zona superior, allà on es marca el tall del tronc. Es tracta d'anar agafant el ritme i anar aprenent, diu el Joan.
3: Pues saber fer anar la picassa i sobretot respectar l'arbre, és a dir, no fer mal a l'arbre, però anar amb ritme per treure quilos, bàsicament això.
1: Una cosa que s'ha d'aprendre, bàsicament, que més o menys tots hem après una mica dels avis o que nosaltres ens hem anat ensenyant entre nosaltres, és la tècnica de fer anar la picassa, que és la que, com anomenem, la destral de llevar suro, que és a llevar l'arbre pròpiament dit. És la tècnica doncs, d'anar separant l'escorça del tronc sense ferir l'arbre i treure les panes, que és l'escorça en si, i és això, és com tractar l'arbre. També, a més, el que cal aprendre és com moure's dintre del bosc, perquè també no, aquí ens posem a dintre el bosc i semblaríem un ramat de cabres. Vull dir, aquí hem de seguir un ordre, aquí hi ha un cap de línia, l'altre segueix una línia, i anem escombrant tot el que és una vessant de muntanya i ens hem d'anar coordinant. Això també és una de les coses que també cal tenir en compte a l'hora de treballar aquí el suro.
0: El suro, pel Miquel, és obtenir un recurs natural amb un valor comercial que permet continuar gestionant els boscos. A més de planificar la temporada següent, ell, durant l'hivern, es dedica a negociar amb els propietaris dels boscos i els compradors uns preus que s'han mantingut estancats des de la pandèmia. La indústria manté un cicle continu entre les suredes i la producció, aprofitant tots els subproductes generats en la fabricació i reciclatge de taps de suro. La qualitat del suro i el seu destí final, sigui per a taps de vi jove, cava o vins de reserva, depèn en gran mesura del procés de selecció i classificació posterior a l'extracció.
1: Hi ha una part, poder l'avantatge més bo del suro és que genera uns ingressos en el propietari que això li permet, diguéssim, llavors poder tenir un cert capital per poder doncs, continuar gestionant el que és la finca forestal doncs, per arreglar camins o per optar i fer feines de desbrossament. Bàsicament, aquest jo crec que és el principal objectiu de la lleva del suro. Obtenir un recurs que té un valor comercial i amb aquests diners doncs, poder continuar fent la gestió.
0: El Miquel és la corretja de transmissió dels coneixements de l'ofici i de l'ofici en si mateix. No hi ha escoles, n'ha anat aprenent i ensenyant. I així ho ha fet el Joan. Havia estudiat màrqueting digital, però va deixar la carrera abans d'acabar-la i va començar a treballar amb el Miquel en les feines forestals, la paleteria i la lleva del suro.
3: A mi m'han ensenyat ell, bàsicament. De fet, bueno, no sé això com s'ha d'explicar, però vull dir, va coincidir un any, suposo que necessitava un cop de mà, perquè va coincidir que estaves més o menys sol.
1: Bueno, bàsicament, i... ja s'havien jubilat. Sí, necessitàvem una fornada de gent jove que... Per continuar fent la campanya. Doncs, llavors la solució, més que anar a cridar gent de fora que tampoc conec, vaig acabar de decidir doncs, agafar gent jove i ensenyar-los-hi, com s'ha fet sempre, simplement.
3: Sí, sí, això, i llavors nosaltres no hem començat fent uns primers anys de traginers i després hem passat a llevar, sinó vam començar directament llevant, però perquè no hi havia més gent. Llavors llevàvem, traginàvem i anàvem fent.
0: De la destral que faran els llevadors empordanesos en diuen picassa, tan sols aquí. A cada lloc, cada destral té les seves particularitats i, per exemple, els llevadors andalusos que viuen aquí fan servir la seva varietat. L'empordanesa té una fulla allargada, prima i que no fa gaire arc, per poder introduir-la entre l'alzina i el suro i facilitar la lleva, que es fa amb traça i tècnica i no pas amb força. El que no la diferencia de les que fan servir les gavarres o qualsevol altre lloc, com Extremadura o Portugal, és l'extrem del mànec acabat en punta. Quan les panes estan mig extretes, però encara cal fer una mica de palanca, és amb aquesta part de l'eina que es fa. D'aquest exercici, aquí en diuen burxar. En Joan i alguns més de la colla lleven sense guants a les mans, que els queden d'un color granat que crea la sàvia en entrar en contacte amb el metall de la destral. Per a ell, diu, és una senyal que estan treballant el suro. S'ho estimen. Abans, però, de tornar a llevar, es molen la picassa.
3: No, res, més molant una mica la picassa. Perquè, si passem la pedra i... si talla una mica millor.
0: Esmolada la picassa, tornem al bosc. Un bosc que, per cert, es va cremar l'incendi que el 1986 va assolar gairebé 20.000 hectàrees de la comarca.
2: I el que fem és seguir les arrels i li diguem que fem unes línies o ratlles. Seguint la línia de l'arrel cap amunt...
3: Sí. Perquè surti la pana sencera.
2: És a dir, si aquí n'hi ha una...
3: Allà n'hi ha una.
2: Farem una altra.
3: I així.
2: Aquí darrere farem una altra.
3: Sí, sí.
2: Bé, el suro no és que sigui un material molt fort, però les destrals han de ser molt primes, perquè si no... reboten.
3: I fort, i fortes.
2: Llavors també aprofitem les esquerdes que fa el propi suro. També hem de tenir en compte si l'arbre funciona o no, perquè n'hi ha molts que no... el suro no separa. Això és el coll. Això són les ratlles i això és el coll. No fem el coll si l'arbre no pela, perquè després queda l'arbre marcat.
3: L'altra cosa s'ha de procurar, diguem, a part de deixar el coll, doncs amb aquesta forma així, que diguem, de punta de llapis, per facilitar la següent lleva. I bueno, sí, pel creixement sigui òptim. I a part s'ha de netejar els peus de l'arbre, perquè si no es pot podrir el suro nou que es fa.
2: Per això l'arbre és un xoc tèrmic que flipes.
0: Un cop fet el coll i els talls, per anar arrencant les panes de la manera més recta possible, en un diàleg constant amb l'escorça i les seves esquerdes naturals, van posant els mànecs de fusta acabats en punta entre la pana i l'arbre. És el que em diuen burxar. Així acaben de retirar les panes entre reveixins, les formigues que de tant en tant els mosseguen, mirant que, a més del pes, les panes també siguin de qualitat. La lleva de mitjana se sol fer cada 14 anys en un arbre. Les alzines d'avui tenen més de 40 anys, l'edat en què se'n comença a llevar el suro. Es van cremar el 1986, però el sutge ja els ha marxat. Per tant, és suro pelegrí, suro de la primera pela. És de poca qualitat. Servirà per a fer conglomerat. A partir de la tercera lleva, el suro és de prou qualitat per a fer-ne taps. El suro català és del millor que hi pot haver.
1: Sí, perquè petites empreses, i aquí molta cosa n'hi ha, n'hi ha. Però bàsicament nosaltres el que fem, el que es fa sempre des del bosc, es porta a compradors de suro. Aquests són els que emmagatzemen en primera instància el suro, classifiquen, fan la primera ebullició, l'assecatge i el premsat. Després, a partir d'aquí, en funció de les qualitats del suro, s'aniran a fàbriques per fer taps de xampany o per fer taps de vida més bona categoria o de més mala. Hi ha fàbriques petites que faran els discos, que va sota el tap de xampany. El tap de xampany és un tap que és aglomerat, però té dos discos o un disco de suro bo. Bueno, el que és la indústria del tap, doncs, es diversifica molt. Bueno, el sector dels llevaires, de la gent que treballa amb bosc, hem dit que, vull dir, antigament hi havia les colles dels avis, no?, que feien les seves feines així a nivell local, i això, doncs, ha anat derivant amb el pas dels anys a colles que venen de fora. Evidentment, també hi ha colles que som d'aquí, no?, i ho fem, però que el futur, no sé, perquè cada cop costa més trobar gent que vulgui treballar o pugui treballar amb aquest ofici, tot i que, bueno, nosaltres, per la nostra banda, doncs sí que bueno, hi apostem molt fort, vull dir, amb gent d'aquí, que tingui ofici, ensenyar-los i continuar. Però en general crec que tot s'ha especialitzat i s'especialitzarà en gent que vindrà de fora a fer aquestes tasques, com totes les feines físiques, a nivell forestal o de la construcció, això és així. I a nivell d'indústria del TAP, jo crec que sí, que no fa pas tants anys encara hi havia molta indústria de petita i mitjana empresa que feien TAPs. Antigament aquí a la zona de l'Alt Empordà n'hi havia molt, però això va desaparèixer i ara està tota concentrada a la zona de sud de Girona, el que seria Cassà de la Selva, Palafrugell, també Santa Coloma de Farners, però moltes han anat tancant. Moltes petites empreses en els últims 20 anys han tancat, en queden unes quantes, que aquestes són les que s'han especialitzat en fer taps de molt bona qualitat i tenen el seu segment de mercat, però en general tot s'ha anat concentrant en grups empresarials que han anat absorbint d'aquestes petites empreses que tancaven, i bàsicament el que hi ha ara actualment és un gran grup que és portuguès i un altre gran grup que és francès. Aquests dos grans corporacions controlen pràcticament la totalitat del suro a nivell mundial, tant el que es fa aquí a Catalunya com es fa a Andalusia, Portugal, Marroc o Còrsega, que són les zones de producció. Però la tendència, jo veig que, com en molts altres sectors, de qualsevol indústria que parlis, doncs és concentració en poques mans, sovint de fora, bueno, de fora o d'aquí, en aquest cas és de fora, però el que fa una mica de por a mi personalment és que quan quedin només aquests dos grans grups que marquin els preus, bueno, els que faran el que voldran, vull dir, ensorraran els preus de compra i ho controlaran tot, tindran, com es diu, la pella pel mànec. I aquí jo crec que és la tendència que hi ha actualment. A mesura que es concentra tot el capital en poques mans, doncs és malament. Per això intentem, doncs, que almenys el nostre suro vagi a tots els fabricants possibles, sobretot si són d'indústria catalana, que almenys es mantingui.
0: Ells, ara, estan rejuvenint les alzines, el bosc que no és prou productiu després dels incendis i que els darrers anys s'està reintroduint al cicle de la lleva. El clima, explica el Joan, marcarà la seva trajectòria i la del suro, però la voluntat és la continuïtat. Mentre plogui i hi hagi suros, ell té ganes de continuar llevant, de llevar arbres com aquests, per poc agraïts que siguin. Però veurem tal i com estan les coses. Però si és una feina que t'agrada i t'agrada estar fora, és una bona feina, diuen. Encara que tots podrien estar fent feines més ben pagades, fer franges, desbrossar, però és alguna cosa més enllà dels diners.
3: Si estem fent això és perquè ens agrada fer això i perquè collons és dur, però ho gaudim. Jo crec que té algo que enganxa.
2: Clar, és una feina que es fa als mesos d'estiu. Quan s'acaba dius, ui, que bé, s'ha acabat. Però al novembre, que ja no fa calor i ja te n'has oblidat, dius, ostres, ara al maig, quan arribem maig, ja anirem a pelar suro. Perquè el so aquest i... Bueno, al final és un diàleg que fas amb cada arbre i enganxa una mica. Bueno, sí que te n'oblides ràpid, però després tu ho trobes a faltar. Sí. També és una feina de temporada, ara, que diguem dels 2-3 mesos, perquè hi ha algú que es dedica a buscar unes finques i ens podem anar movent, perquè el que deia abans en Miquel explicava dels propietaris, que és això, que no s'agrupen la gent del poble i fa el suro del poble, és que ens anem de poble en poble a fer les finques i podem allargar aquest temps de feina. Si no, al final faries el suro del teu poble o que toca i seria un mes a més. Poder no hi ha molts propietaris, però hi ha moltes hectàrees de suro i fan una mica de cua els propietaris, perquè no hi ha tantes colles i poder sí que pots portar gent de fora i tal, però bueno, poder és més difícil.
3: I perquè a part, també és això, si tu tens una finca i a la teva finca hi tens suro bo, també és una cosa amb la que pots treure un vull dir, un rèdit.
2: I que s'han de tractar bé els arbres, perquè si maltractes els arbres, a la següent, a part de que costa perquè ha fet una ferida i no sé què, pues els quilos baixen.
0: Tal com diu el Joan, mentre sigui possible, ell continuarà, d'estral en mà, llevant suro cada estiu, agafant el relleu del Miquel i d'aquells de qui ell el va agafar. Tots destaquen la importància d'aquesta transmissió intergeneracional per mantenir aquesta tradició viva des de fa més de 200 anys. Malgrat la notable reducció de mà d'obra local experimentada, Aquesta nova generació, de moment poc nombrosa, que representen el Pau i el Biel, és l'esperança i la garantia de la continuïtat d'aquesta feina, que no ha deixat de ser manual i que requereix habilitat, precisió i una connexió amb la natura. La indústria del suro, a Catalunya, com a exemple d'economia circular i sostenible, ha demostrat una notable capacitat d'adaptació a la modernitat. Malgrat les inclemències climàtiques, les plagues i les seves repercussions en la productivitat, malgrat la duresa de l'ofici, el futur continua passant per la primera baula del procés, la lleva, una feina que sembla pretèrita, però que ha de ser atemporal. El suro té totes les característiques per millorar la seva competitivitat i assegurar la viabilitat forestal i industrial a llarg termini amb suro de quilòmetre zero a disposició. I amb llevadors de quilòmetre zero que treballin colze a colze amb els que venen de més lluny.

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi. Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.
1: Aquest estiu, escull Ràdio Sant Boi.

0: les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Al segle XIII, els mongols van conquerir l'imperi xinès. Els Jin, al nord, i els Song, al sud. L'imperi del centre havia caigut en mans de nòmades. I la vella frontera resseguida per la gran muralla havia demostrat ser inútil. Però d'aquest trauma profund en va néixer una nova dinastia, els Ming. Obsessionats amb la idea de no tornar a ser envaïts mai més, van dissenyar un dels projectes arquitectònics més ambiciosos de la història. La gran muralla de postal que tots tenim al cap. Quin era el sorprenent ingredient secret i que manté els maons units encara avui dia? Com s'ho feien els soldats per comunicar un atac a milers de quilòmetres en qüestió d'hores? I com és possible que la fortificació més gran del món acabés caient per culpa d'un sol general? Avui, a les portes de Troia, continuem la nostra caminada per la Gran Muralla xinesa. Resseguirem l'edat d'or de la Gran Muralla, el seu abandonament i la seva sorprenent resurrecció moderna com a icona nacional. Benvinguts a l'esplendor dels Ming. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana continuem pedra a pedra, aquesta vegada sí, pedra a pedra amb la muralla xinesa, segona part amb l'Albert Abril, benvingut.
3: Com anem, Sergio?
2: Albert, vas tenir un primer programa sencer per mencionar l'elefant a l'habitació i no ho vas fer, que és Mulan.
3: Home, no t'ho vas preguntar en cap moment durant el programa?
2: Sí, doncs la veritat és que no gaire.
3: Doncs molt malament. Tothom ha vist la pel·li de Disney, de Mulan. Tu no l'has vist?
2: No.
3: Es nota que he escrit el guió, jo, eh? Adrià, no. Tu has vist Mulan. Tu has crescut amb Mulan. Gràcies. Està clar. Fent que sí amb el cap.
2: És que a mi m'agafa un pèl més tard ja de la boom de Disney amb Mulan. I no l'he vist. L'he de mirar, eh?
3: L'has de mirar. És de les jo penso que és de les bones, Mulan. En fi, a Mulan és una... O sigui, tots recorrem, no?, aquesta pel·lícula en què ella la veiem defensant la gran muralla de l'atac dels uns. Aquí si segueix l'Alberto, diria, i no dels altres. Però
2: com no hi és.
3: Una abraçada per Alberto. En fi, la veiem defensant la gran muralla, no?, d'uns pobles nòmades del nord, en aquest cas dels uns. Però històricament parlant, és un anacronisme brutal. Primer de tot, si Mulan hagués lluitat a la gran muralla que hauria vist no s'assemblaria gens a la de la pel·lícula, perquè la pel·lícula és tal qual la gran muralla que veiem nosaltres ara. Per tant, una muralla que es va construir 1000 anys després de que Mulan existís. Mulan també és una llegenda, vull dir, tampoc és exactament històric, perquè és la muralla dels Ming, és la muralla que es construeix el 1400-1500 i no pas la del 400-500, que és quan estaria ambientada la llegenda de Mulan. Però a part, la Mulan real, basada en aquest poema antic, ni tan sols era d'ètnia xinesa Han, sinó que segurament, i dic segurament perquè tampoc no s'especifica tant, pertanyien d'algun poble nòmada. Per tant, ella segurament el que faria era lluitar a cavall, no?, per el seu líder o per qui sigui, però no defensar pas una muralla, que això també, que també és curiós. També depèn de la versió. He de dir que també hi ha versions que Mulan sí que és pintada més com una dona que es veu obligada en el front i a lluitar per una dinastia xinesa per defensar les fronteres, etc., però no necessàriament vinculada a la gran muralla.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: i tenir dos programes exclusius al mes, alguna recompensa, algun sortejet. Sempre és benvingut, això.
1: Exacte. Doncs en aquest cas, veieu, aquestes coses té el vídeo. No?
0: Sí. L'altre dia estenent roba.
1: Estenent roba.
0: Sí,
1: i ara tu cantant Mulan, que em fa gràcia. Molt bé, a l'anterior programa vam veure l'època antiga, vam parlar sobre els Qing i els Han, i vam arribar fins a la invasió mongola del segle XIII.
0: Correcte. Ens vam quedar amb la implementació d'una nova dinastia, la dinastia Yuan, d'origen mongol. Concretament, el primer emperador de la qual va ser Kublai Khan, net de Genghis Khan, amb qui Marco Polo va tenir relació. Recordem, no?, com vam acabar el programa, va ser explicant que la dinastia Yuan abandona la Gran Muralla, deixa de fer-hi manteniment, deixa d'enviar-hi tropes regulars, almenys en els punts més cèntrics, perquè pensem que l'imperi mongol en aquell moment ja arribava molt més al nord de la Gran Muralla, per tant, no tenia sentit mantenir-lo.
1: Però sabem que la dinastia mongola acaba caient. Com és possible que l'imparable imperi mongol sigui derrotat?
0: A veure, primer de tot, perquè ja no era l'imperi mongol de Genghis Khan. Perquè després de la mort de Genghis Khan passen moltes coses que algun dia n'hauríem de parlar de tot això. Crec que tenim pocs programes dedicats a això. Ja parlarem, Alberto.
1: Tinc mala memòria, ja ho saps.
0: Tens
1: però jo
0: memòria.
1: Diria que hem fet coses d'aquest tema,
0: sí?
1: Fa molts anys,
0: vale.
1: Del tema mongols, que crec que l'Alberto va tenir com una època amb els mongols que estava com molt...
0: Sí, eh?
1: Estava molt mongol, ell.
0: Investigaré.
1: Sí.
0: Estava molt què?
1: Sí. I però fa molt temps.
0: Vale.
1: I ara ben bé no sé quins temes va tocar.
0: Vale.
1: Però no passa res perquè fa temps i doncs tu fas la teva pentinadeta del tema, que també està bé.
0: Una pentinadeta, una... recordem, no?, si voleu investigar això, a Troiateca, a la nostra pàgina web. Que, per cert, aprofito, això no sé si ho saps, però vaig afegir un buscador a la pàgina web, de manera supercutre, perquè sóc terrible amb aquestes coses, que pots buscar per categories.
1: Ostres!
0: Però allò pots posar a edat mitjana. I et surten tots els programes de l'edat mitjana.
1: Molt bé.
0: Nazis. Aquesta categoria no la vaig posar.
1: Hòstia.
0: Em sap greu. Això serien etiquetes, potser, no?
1: Etiquetes. Clar, per categories. Molt bé, molt bé.
0: Tot doncs. I que tenim oients que s'han dedicat a fer llistes senceres classificant els programes, una abraçada a tots i totes.
1: Mil gràcies.
0: Mil gràcies. De què estàvem parlant? Ah, sí, de l'imperi mongol, que cau. I de la dinastia Yuan, que s'instaura a la Xina, que també, òbviament, cau. Segons les fonts xineses, ja us podeu imaginar, recordem el que vam explicar a l'anterior programa del que feia una nova dinastia quan arribava al poder, que era escriure la història i, per tant, deixar molt malament l'anterior dinastia, i més si és dels mongols encara més. Per tant, segons les fonts xineses, que ja us podeu imaginar que estan superposicionades amb el tema, la dinastia Yuan acaba caient per una tempesta perfecta d'incompetència i mala sort. Per una banda, l'elit dirigent es va corrompre molt ràpidament i va destrossar tota l'economia, imprimint massa paper moneda, creant moltíssima hiperinflació, es parla molt de corrupció, de concubinatge sense aturador... Ja ens podem imaginar, no? Tot el que tu pots posar a les teves cròniques dient que l'anterior dinastia ho va fer, fatal. D'altra banda, i com passa sovint a la història de la Xina, la natura, un altre cop, els fenòmens meteorològics, la natura com a tal, etc., també hi va jugar un paper en contra. Van patir sequeres severes, unes inundacions catastròfiques, un altre cop del riu Groc, acompanyades de pandèmies, i per tant, què volia dir això? Si t'estava passant a tot això, és que l'univers t'estava dient que ja no tenies el mandat diví. Vale? Com que el govern mongol tractava els xinesos d'etnia Han pràcticament com a ciutadans de tercera classe, tot això tampoc els va ajudar. Gana, misèria, ressentiment ètnic van ser el caldo del cultiu perfecte perquè explotés una gran revolta camperola massiva anomenada la rebel·lió dels turbans vermells.
1: I d'aquesta revolta és d'on surten els Ming.
0: Correcte, i ara sí que sí, arribem per fi a la dinastia Ming. El líder d'aquesta revolta i el futur primer emperador Ming és un personatge amb una biografia bastant peculiar, bastant de pel·lícula. Es deia Zhu Yuanzhang. És un personatge que li direm Zhu a partir d'ara per no complicar-nos la vida, però hem d'entendre que ell era un camperol molt pobre. Un altre cop, les fonts imperials, la història, bueno, no? El camperol pobre que acaba sent un emperador,
1: La història perfecta.
0: Era un camperol molt pobre, que es va quedar orfe de nen precisament per culpa d'una epidèmia i la fam, i per no morir-se va haver de viure com un captaire pel carrer i més tard es va fer

0: monjo budista simplement perquè el monestir li donava un plat d'arròs diari. D'aquesta misèria absoluta es va acabar unint a les milícies rebels dels Turbans Vermells i allà va demostrar un talent militar i polític brillants, sent alhora bastant implacable. Va anar escalant posicions fins a unificar tots els exèrcits rebels, ell, sí, unifica els exèrcits, i el 1368 aconsegueix l'impensable. El 1368 pren la capital mongola, que és Pequín, i empeny tots els mongols de tornada cap a les seves estepes asiàtiques del nord. Ja veieu que aquesta història, bueno, el que hem dit, no? Està bastant maquillada, no? Però és aquesta la idea, no?, de la història oficial xinesa.
1: Clar, passar de monjo captaire a emperador de la Xina. Quina és la prioritat d'aquest nou govern?
0: A veure, en coronar-se, Zhu funda la dinastia Ming, que literalment vol dir brillant o lluminosa. I és tal qual com ens ha quedat l'època dels Ming, que també és un altre gran programa, Això també és molt, molt interessant. De fet, hi ha molts contactes amb Occident durant la dinastia Ming. Hi ha un tio italià, que es deia Matteo Ricci, que és una de les persones que fa el primer planisferi en el que apareix també Amèrica, tota l'Amèrica sencera, incloent-hi Xina, i és un mapa en xinès, perquè va visitar la cort dels Ming, etc., i és un mapa espectacular que vam tenir la sort de tenir-lo a Barcelona ara fa uns quants anys. Però, bueno, un tema molt interessant. Matteo Ricci, també un altre gran tema. Ming, que vol dir brillant, lluminosa, no? La seva gran prioritat va ser esborrar qualsevol rastre del domini mongol i restaurar els vells valors tradicionals xinesos, el sistema, sobretot, sistema funcionari, sisplau, i tota l'agricultura. Però el que sí que agafarà dels yuan, dels mongols, és que mantindrà la capitalitat a Beijing, a Pequín. Però no ens oblidem d'això. Els mongols han estat expulsats al nord, però els mongols no han estat destruïts. S'havien retirat al nord, però continuaven sent una amenaça. Això fa que la dinastia Ming, des del dia 1, tingués un trauma fundacional. Sí, una paranoia crònica, no? Quan tornaran els mongols? Quan ens tornaran a intentar conquerir? Perquè fixeu-vos, el que comentàvem a l'anterior programa, a Kublai Khan, el ser mongol, el que fa és conquerir tot un territori. Ells estaven acostumats que els mongols fessin ràtzies, fessin cavalcades, capturessin ramats, capturessin persones, no que conquerissin l'imperi i es convertissin en emperadors, Per tant, en els Ming hi neix aquest trauma, entre moltes cometes, trauma social, no? D'aquest pànic a una invasió és d'on sorgirà la decisió de construir la frontera de pedra més inexpugnable del món. I ara sí que sí serà de pedra.
1: Ara sí que sí serà de pedra amb els Ming al poder i la gran muralla xinesa que esdevindrà el que coneixem ara, no?
0: Exacte. Sí, bueno, a veure, el que coneixem ara són bastant una mica reconstrucció, no? Però la imatge típica de la muralla és la dels Ming, sí? Els Ming impulsen una gran reconstrucció arran de la inestabilitat de la frontera i sobretot la por que els inspiraven els mongols del nord. Per exemple, viuen un parell d'episodis que també afavoreixen aquesta construcció. El 1449 passa el conegut com a incident de Tumu. Què passa? Doncs que l'emperador Ming, un altre Ming, un jove, aconsellat pels seus intrèpids militars, surt amb un exèrcit, clar, quan parlem d'exèrcits xinesos en aquella època, potser estem parlant potser de 100.000, 200.000 soldats, parlem de molts soldats, surt de les fronteres i se'n va al nord per donar una lliçó als mongols. Se'n va més enllà de la frontera. Però va ser una trampa, perquè l'exèrcit va ser desfet, va ser esclafat i els mongols van capturar l'emperador. Vale, a Pequín, ja us podeu imaginar quina va ser la conclusió. Cal una frontera que no es pogués travessar. Vale? Els mongols capturen l'emperador i per això els xinesos decideixen no sortir gaire més de les seves fronteres. Les grans reformes del Ming surten arran d'això i configuren la muralla, com hem dit abans, amb l'aspecte, no?, que tindrà ara mateix.
1: I aquesta nova muralla de pedra va aturar els mongols per sempre?
0: És que no, ja ho estem veient, no? Hi ha moltes incursions, hi ha molts problemes. De fet, el 1550, un líder mongol, anomenat Al Tangkan, va veure que atacar els nous passos fortificats era un suïcidi, perquè els Ming estaven corrent molt, estaven construint unes muralles espectaculars, que després descriurem una miqueta, amb moltes fortaleses, moltes torres, amb moltes armes de foc. Per tant, Al Tangkan diu, atacar aquestes noves fortificacions és un suïcidi. Per tant, què faré? donaré la volta. Donaré la volta i atacaré una zona de la muralla que és més vella, és de terra, que encara no s'havia reformat, no s'havia convertit en pedra, en maó, i va plantar, més o menys, uns 100.000 genets mongols a les mateixes portes de Pequín. Va aconseguir, donant un rodeig a les muralles, no conquereix la ciutat, simplement es dedica a fer de nòmada estepari. Es dedica a saquejar i cremar els suburbis durant 3 dies i marxa. Però això és una altra humiliació i un altre recordatori, un altre impuls, no?, que portarà els Ming un altre cop a reforçar i ampliar encara més la gran muralla xinesa, ara sí, amb pedra i maó.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Espera, espera, torna a pujar un moment, Adrià. Brutal.
1: Sí, sí, aviam, aviam. Són els Rammstein de Mongol, de Mongòlia.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, mica... es diuen The Who, H-U, The Who, i són un grup de meta... Crec, algun altre programa crec que els vaig posar famosos.
1: És que a mi em vol sonar, això?
0: No sé quin programa hauria de ser, però, en fi, són...
1: Tu escoltes normalment aquesta música?
0: No, no, ah. no, això és una fricada. No, no, no, no. els vaig descobrir no sé com. Canten aquest cant bifònic, no, aquest cant tradicional cultural mongol, i el barregen amb el metal, i em sembla una combinació espectacular. I a més, els videoclips són molt divertits, perquè és com veure Genghis Khan per les esplanades, per les estepes, però amb Harleys, saps? I amb, i amb guitarres elèctriques i instruments elèctrics, i llavors és molt divertit. Hi ha un membre del Pony Pissador, no recordo com es diu ara mateix, que sap fer aquest tipus de cant molt bé. A veure si algun dia venen a parlar d'història dels Seixantis o alguna cosa així.
1: Com es diuen aquests?
0: El Pony Pissador.
1: Els de la cançó?
0: The Who.
1: The Who. Que ho busqui la gent, cant gutural mongol. Molt interessant. Seguim, a veure, Albert, perquè abans de posar-nos a parlar un altre cop de pedres...
0: Parets. Bueno, clar. A veure, Sergio, estem fent un programa a la muralla.
1: El segon.
0: El segon programa a la muralla.
1: A nivell logístic, com s'organitza tot un país? Si algú pot fer, són els xinesos, estarem d'acord. Com s'organitzen per fer una obra així? Funciona com a l'època del primer emperador, amb milions de camperols forçats, el corbé, o no?
0: No. Vale, canviarà una mica... Bé, hi ha moltes coses que seran similars, però canviarà bastant. És molt interessant veure com només la Xina és capaç de fer coses així. I no només històricament, sinó que també actualment...
1: Exacte.
0: És una passada. Vull dir, els plans quinquennals que tenen actualment a la Xina estan canviant el país des dels anys 80 fins a l'actualitat d'una manera esperpèntica. Bueno, és molt interessant. Si visiteu Pequín, només cal veure que són capaços d'aixecar muntanyes artificials al costat de la Ciutat Prohibida, la muntanya aquella. Allò ho van fer a mà. No, o el Palau d'Estiu, tot el llac aquell que són quilòmetres quadrats de llac, també és artificial, no? I la Gran Muralla, doncs, també és artificial. És una passada el poder demogràfic i el poder centralitzador, no?, que té aquesta civilització al llarg de tants mil·lennis de història.
1: I l'ànec pequinès.
0: I l'ànec pequinès. Et va agradar?
1: Exacte, sí, molt bo, sí? Molt bé.
0: I a part d'això, vols destacar algun altre menjar?
1: Els baos. Vaig menjar Xangai i baos molt bons. I és el que destacaria, perquè vaig estar molt poc.
0: Ja tornaràs.
1: Doncs això.
0: En fi, estàvem parlant de...
1: Com ho fan?
0: Com s'articula, no? Com s'articula tota l'estructura imperial. Hem de tornar a fer un canvi... hem de fer un canvi de xip, vale? Sí que el primer emperador... entre el primer emperador i el Ming han passat diversos segles, han passat les dinasties Tang, Song, els Yuan, etc. I han creat un dels sistemes, o sigui, totes aquestes dinasties, a mesura que han anat passant, han creat un dels sistemes burocràtics premoderns més sofisticats del món. Aquest sistema no sempre va ser així, però era conegut com el sistema dels 3 departaments i 6 ministeris. L'estat xinès tenia un ministeri de ritus, un ministeri de guerra, un ministeri de justícia... I aquí ens interessa perquè hi havia un ministeri concret d'obres públiques, que era conegut com el Gongbu. L'estat xinès, com vam explicar breument al programa anterior, funcionava per exàmens, molt diferent als europeus d'aquell moment. Vale? El funcionariat, no?, accedia als seus càrrecs a través d'exàmens molt difícils, però ja vam veure també que no tothom hi podia accedir, sinó només les persones que tenien certa posició social i s'ho podien permetre també econòmicament. Havien instaurat tot aquest sistema d'exàmens i la idea era que a la Xina tu podies néixer a camperol, però si eres un geni i estudiaves Confuci i aprovaves els exàmens, doncs podies ser un alt funcionari. Però, repeteixo, que tot això no és una meritocràcia real. Vale? O sigui, ho volem veure, sense voler ho volem veure, però no ho era. I repeteixo la idea, que tots aquests funcionaris, n'hi havia milers, com actualment, eren una mena de, entre moltes cometes, també aristocràcia xinesa.
1: I va ser aquest Gombu, aquest Ministeri d'Obres Públiques, el que va dirigir aquesta construcció de la Gran Muralla?
0: Sí, però amb els Ming passa una cosa excepcional, que els dona un poder absolut, que dona un poder absolut en aquest ministeri. L'any 1380, el primer emperador Ming, que per cert, ja ho hem explicat abans, recordem que era un antic pagès, sospita que el seu primer ministre el vol trair. I com que sospita que el seu primer ministre el vol trair, això passava molt també, aquestes tensions, no?, entre el poder diví del monarca, bueno, de l'emperador, i el poder més executiu, no?, del primer ministre. Com que sospita, diu, bueno, pues l'executo, i ja està, li tallo el cap, i punto. Què fa tot seguit? Doncs aboleix el càrrec de primer ministre. Ja no hi haurà, o sigui, jo seré l'executiu. Jo faré de primer ministre, faré d'emperador i faré de tot. I a partir d'aquí, el ministre d'Obres Públiques només passa a dependre directament del propi emperador.
1: I a partir d'aquí van obtenir diners a dojo?
0: Exacte. O sigui, aquí és com si l'emperador els donés carta blanca per fer el que volguessin. El Gombu passa a gestionar un pressupost inèdit i es converteixen en els amos de l'imperi. De fet, comencen a estandarditzar els plànols, comencen a executar totes aquestes modificacions de la Gran Muralla, construeixen la colossal Ciutat Prohibida a Pequín.
1: No té sentit, la Ciutat Prohibida. O sigui, és molt gran.
0: O sigui, quanta estona trigues d'anar d'una punta a l'altra?
1: És absurd.
0: És que és una, bueno, com tot allà, sí, no? Sí. A la plaça Tiananmen passa el mateix, anar d'una punta a l'altra trigues 20 minuts. Mm. La muntanya que queda just al costat de la Ciutat Prohibida, mantenen obert el gran canal per moure tropes, provisions, llibres, sí, això també ens ho va explicar la Natàlia, que hi havia vaixells biblioteca, i per si fos poc també controlaven això, el Ministeri d'Obres Públiques, controlaven fabricació d'armes, flotes de vaixells, pólvora i fins i tot en algun moment van arribar a controlar l'encunyació de monedes. Això, aquest ministeri, imagineu-vos el poder que els Ming els hi van atorgar. Tot això es tradueix en una logística que a Europa no veurem fins a la Revolució Industrial i amb prou feines. Amb prou feines la veiem avui dia. El Ministeri el que fa és complementar aquella idea de la Xin del començament, que només feia servir els treballadors forçats, no?, que havien de pagar l'impost en forma de treball. També hi envia soldats, els obliga a treballar a les muralles, i envia mà d'obra especialitzada, com a assalariats, persones especialitzades, enginyers, arquitectes, mestres d'obres, etc., assalariats a treballar a la muralla. Tot això es va poder finançar segurament, això també alguns historiadors han fet algun treball interessant, gràcies a l'arribada de tones de plata també provinents d'Amèrica. Vull dir, no ens pensem que la Xina estava desconnectada d'Amèrica, i ja anant als segles més endavant, ja als segles XVI, XVII, ja cap al final dels Ming, però arribaven coses d'Amèrica, sí, també arribava riquesa. Per produir tota aquesta muralla, ja no estem parlant d'una muralla de terra ni de fusta, sinó que els Ming el que fan és produir maons a dojo i tallar pedra de granit amb unes formes gairebé perfectes. De fet, després parlarem de com era la muralla. Però per fer-ho pràctic, el que feien era instal·lar els forns de cocció dels maons als peus de les muntanyes, perquè així els maons no s'havien de transportar milers de quilòmetres, sinó que el que feien era portar la indústria al peu de la muntanya, allà produïen els maons i llavors es pujaven on els havien de pujar a través de mules, cadenes humanes, etc. I atenció també a l'enginyeria, perquè el morter que feien servir els Ming per unir els maons té un ingredient secret, que a tu t'agradarà, Sergio. I és que el morter dels Ming portava arròs glutinós barrejat amb la calç. Sí, això, a veure, també té el morbo aquest, no?, de posar arròs en el morter, però això ha fet que certes estructures, certs trams de la Gran Muralla que van ser construïts amb aquest morter, avui dia encara, bueno, encara s'aguantin drets. Potser és gràcies a l'arròs.
1: Segur.
0: Seguríssim.
1: Ja que has obert aquest meló, el meló del morter, què et sembla si ens descrius l'estructura del mur? Ara no parlem ja de piles de terra premsada, és una altra cosa.
0: Ara hi ha una altra cosa.
1: I arròs.
0: Sí. Exacte, una bona paella. La muralla dels Ming és, l'hem d'entendre com una obra d'enginyeria per nivells, vale? Una mena d'entrepà, funcionava per capes, vale? Tant a nivell vertical, o sigui, de baix cap a dalt, com a nivell horitzontal també, i ara ho anirem descrivint. Anem de baix a dalt. A la base de la muralla, els enginyers necessitaven uns fonaments molt robustos per aguantar el pes, resistir l'erosió de l'aigua, la neu, el pas del temps, no, inclús els moviments de terra, etc. Per això la part inferior, normalment els fonaments estaven fets amb blocs de granit o calcària massissos, que pesen tones. O sigui, busqueu imatges de la Gran Muralla. La base són unes pedrots enormes que, bueno, que fan de base, d'acord? S'ha dit i s'ha estudiat que en molts casos aquestes bases eren restes de les muralles antigues i que anteriorment als Ming la muralla ja havia tingut pedra en algunes zones i que els Ming el que fan és reutilitzar aquestes grans pedres com a fonaments de les seves muralles. Així que a mesura que el mur va creixent també es va fent una miqueta estret, vale? O sigui, va creixent com en forma com una mica de cortina, no? Per donar estabilitat a l'estructura. Llavors, si pugem una miqueta cap amunt, quan superem els primers metres, canviem el material i ja no utilitzem pedres tallades perfectes i massisses, que són caríssimes de tallar, caríssimes de transportar, i tot, i el que fem és començar a utilitzar el maó cuit. Vale? Una gran innovació dels Ming, que fins llavors, això segur que sí que no s'havia fet. Llavors, aquests maons, en les parts superiors, estaven 100% estandarditzats. Tots són els mateixos maons, molt més lleugers, fàcils de transportar, amb cadena, això, amb mules, amb cadenes humanes, carruatges, etc. I són perfectes per construir estructures més complexes, com per exemple torres, obertures, merlets. Clar, és molt més fàcil manipular el maó que no pas el granit. És molt més fàcil de tallar, molt més fàcil de manipular. I això, com a curiositat, això també és una cosa que veiem en les nostres fortaleses modernes, amb la traça italiana i les fortaleses estrellades, el maó absorbeix molt bé els impactes de bola de canó.
1: Aquest tema t'agrada, eh?
0: Aquest tema, sí, m'has pillat. Absorbeix molt millor els impactes de bola de canó perquè és un material tou. Llavors, a ser un material tou, potser sí que es pot trencar, però no s'esberla com la roca.
1: És que això ho vas explicar al programa aquell que vas fer de fortificacions de l'època moderna.
0: Hòstia, però fa molt temps. No era, molt temps. Crec que no era ni de l'equip.
1: No me'n recordo.
0: No, no, ja t'ho dic.
1: Però jo em vaig quedar...
0: Ah, potser sí. Ah, no ho sé.
1: Perquè del tema aquest... I sempre que anem por ahí i veiem aquelles muralles... Allò, sabeu per què és així? M'ho va explicar el meu amic Albert Abril. Com, veus? Per què sí, serveix sí, això del troll a vegades?
0: Són jubilats, tio.
1: Està bé, està bé.
0: Però, bueno, i per això, i perquè era més barat.
1: Ah, veus?
0: També el cost això de fabricació...
1: Això ho afegiré a l'explicació habitual.
0: Ja tens una altra, doncs.
1: Molt bé, però clar, tot això per dins com s'aguanta?
0: A veure, ja hem descrit una miqueta de baix cap a dalt, no? L'interior de la muralla xinesa, clar, ja ho vam dir, no? No és una muralla d'un metre, és una muralla que potser fa 5-10 metres, depèn del tram d'amplada. Llavors, l'interior no és massís. Sí, ens hem d'imaginar que els xinesos, per construir la Gran Muralla, feien dos murs paral·lels i al mig hi fotien un farcit. Del que trobaven? Terra, grava, pedres soltes... runes de les mateixes construccions antigues, vale? Tiraven el que tenien i ho picaven tot molt fort perquè quedés molt comprimit allà al mig i llestos, vale? I així també donaven certa flexibilitat a l'obra a l'hora de resistir això un altre cop, impactes de bala, amb terratrèmols, etc. Finalment, a dalt de tot d'aquest entrepà de diverses capes, ho segellen tot amb el paviment també fet de maó amb un lleuger desnivell sempre per, ojo, evacuar la pluja, perquè la pluja no es quedi concentrada. Tu que has caminat per la Gran Muralla t'hauràs fixat en la lleugera inclinació perquè les gotes llisquin cap avall. I així es crea un gran camí de ronda en el que depèn de la zona i podien circular 5 cavalls en paral·lel. Vale? O sigui, estem parlant d'una una muralla de les dimensions dels exèrcits xinesos.
1: Molt bé, i pel que fa als elements de tipus defensiu, què és el que hem de saber?
0: Clar, tot estava bastant mil·limetrat i bastant ben pensat. Les torres de vigilància estaven separades exactament per la distància de dos tirs de fletxa. Veure, això pot variar una mica més, una mica menys, sí. Però la idea era que des d'una torre poguessis disparar tot el llenç d'una muralla i des de l'altra torre disparar on no arribava la primera torre. I així no quedava cap angle mort. Els arquers podien cobrir tot el perímetre. I pel que fa a les portes principals, el que ells anomenaven els passos, normalment tenien una estructura com de patis tancats. Això és molt típic en l'arquitectura xinesa i no només ho veiem a la Gran Muralla, a les ciutats fortificades, a Xi'an, a Pingyao, les grans ciutats fortificades també ho tenen. Tens una porta, molt bé, si superes la primera porta, quedes atrapat en un pati interior, rodejat de muralles, per on et continuen disparant, et continuen molestant, fins que no superes la segona porta per sortir d'aquest pati interior i definitivament entrar dins la fortificació.
1: Clar, sembla que, joder, ho tenien tot pensadíssim, molt ben calculat, però abans m'ha apuntat una dada, 21.196 quilòmetres. Clar, a nivell d'estratègia, quin sentit té? Com es pot protegir aquesta barbaritat?
0: És impossible. O sigui, no té cap mena de sentit pensar que hi havia soldats a tot arreu. Hi ha una dada, que és que sabem que durant el govern dels Ming hi va haver només un milió de soldats, només únicament destinats a protegir la muralla. Un milió de soldats és moltíssima gent, i més parlant dels segles XVI, és una bestiesa. Això ja ho hem explicat, però bàsicament la muralla tenia la funció de frenar les ràtzies. No tenia la funció de frenar un gran setge, és que és impossible, o sigui, en 1.000 quilòmetres és impossible frenar un setge. Però clar, si tu poses un mur, aconsegueixes que aquesta cavalleria que t'atacava durant tants segles no pugui creuar, o els hi estàs posant més difícil, i a més, si aconsegueixen creuar, ells els que els interessa emportar-se són esclaus o ramats. Si has de tornar, o sigui, tornar a creuar la muralla amb un ramat de xais, com ho fas? No, o amb 1.000 esclaus, com ho fas? Llavors, la utilitat de la muralla era bàsicament aquesta: frenar els atacs ràpids de cavalleria, el control duaner, que ja hem explicat, i també facilitar la circulació d'informació.
1: Clar, tota aquesta muralla tan sofisticat, aquest sistema, algú al darrere havia de moure els fils, un cervell que ho controli tot.
0: Bueno, molts cervells. És la idea aquesta de la gran administració estatal xinesa que va planificar la Gran Muralla. Però si hem de posar algun nom propi, podrem parlar, per exemple, del general Qi Jiguan, que a finals del segle XVI ell s'inventa les famoses torres que ara veiem a la Gran Muralla, que sí que són unes torres buides, que tenen dos pisos, que abans eren torres massisses. Ell agafa aquestes torres i les converteix en minicastells. No? Què permeten aquestes torres? Doncs permeten que un grup d'arquers o arcabussers o mosqueters, depèn de l'època, depèn de les armes, puguin viure a dins d'aquestes torres i disparar i controlar tot el territori dins d'aquestes torres. Clar, davant del fred siberià, per emmagatzemar pólvora, és un gran avenç. ¿Vale? Per tant, aquests minicastellets que es repartiran per tota la muralla seran un gran avenç per transformar la muralla i convertir-la en una fortalesa molt més desenvolupada.
1: Val, tenim una estructura de búnkers connectats a milers de quilòmetres, molt bé. Però si hi havia un atac a l'altra punta del país, com avisaven a la capital?
0: Com en Gandalf i en Pippin, avisen a l'Aragorn i en Theoden, encenent les alminares. Les torres estan situades de tal manera que sí que es poden cobrir amb trets de fletxa, però també que es veuen les unes de les altres. Tu, quan estàs a la Gran Muralla i puges a una torre, veus sempre una torre cap a un costat i cap a l'altre, sempre. O una, o dues, o tres, depèn de la regió. El codi és molt simple i molt efectiu. Durant el dia es comunicaven amb senyals de fum i durant la nit es comunicaven amb senyals lumíniques. Hi ha algun intent d'estudi sobre els codis que s'utilitzaven, no? Si trec fum durant 3 cops seguits i després disparo 4 arcabussos seguits, és que venen 500 genets. O si amb el fanal et faig 6 senyals seguides i després disparo un cop, és que en venen 1.000, no? Bueno, no ho sabem ben bé, però sabem que tenien uns codis molt desenvolupats. Hem d'entendre que un atac a la frontera de la muralla xinesa, òbviament depèn d'on estigués, la notícia, gràcies a aquest sistema de fortificacions i de comunicacions visuals, la notícia de l'atac podia arribar a la capital en qüestió de poques hores. Vale? Una miqueta, com hem dit, les alimares, del Senyor dels Anells, o com moltes línies de fortificacions costeres que teníem aquí a Catalunya. Només cal anar a veure les torres aquestes que estan al costat de la costa per pujar-hi, veure que en tens una altra uns quants quilòmetres i veuries perfectament unes senyals de fum o unes senyals lluminoses d'un foc.
1: Però tu ho has dit, la muralla 21.000 quilòmetres, les torres han d'estar una a la vista de l'altra. Has de tenir gent a les torres per poder-se comunicar i que el sistema de comunicació no falli.
0: Clar, aquest és el gran problema.
1: Aquest és el tema.
0: Sí, sí, sí.
1: Si no, no...
0: Clar, jo us ho podeu imaginar, la vida d'un soldat que ha de vigilar la Gran Muralla és una putada. O sigui, estàs aïllat, tens fred, en qualsevol moment pot venir un atac de nòmades, un atac sorpresa...
1: De fet, mencionaves el Senyor dels Anells... I recordo l'escena de la pel·li quan estan ensenyant que s'encenen les... En català es diu alimares?
0: Crec que sí, alimares, sí.
1: Vale? Aleshores, clar, veus allà els soldats... Dius,
0: que viuen al mig de la muntanya.
1: Jo crec que tothom que ha vist les pel·lis diu, hòstia, allà viu un tio, no un, sinó dos, a vegades.
0: O tres amb la família,
1: quina
0: no?
1: Quina putada, allà les muntanyes blanques, no?, que són aquelles, les de Gondor. I jo, quina putada. Pues... Doncs allà, igual, a les torres de...
0: Sí, però... És que els Ming ho porten més enllà. O sigui, el que fan és crear tot un sistema del soldat pagès. Això és molt interessant perquè, igual que anteriorment amb els Qin, per exemple, o els Han, el que feien era desplaçar els soldats milers o centenars de quilòmetres de casa seva, el que fan els Ming és assentar la família del soldat a prop de la muralla. I llavors li dones unes terres per cultivar i per viure i per, bueno, per poder-se desenvolupar en família i en comunitat, però a canvi ha de fer la seva funció com a soldat, no? Aquest sistema s'anomena Tuntian, una mena de colònies militars agrícoles, i era això, no? L'imperi et donava unes terres i de cada uns 10 soldats, mentre 3 feien guàrdia, 7 es passaven el dia conreant. Ahir s'anaven rotant, etc. No sempre així, però perquè ens fem una petita idea, ¿vale? Quan no hi ha guerra, són pagesos, i potser hi havia generacions senceres que l'únic que feien era conrear la terra, però sabien que la seva funció era defensar des d'aquesta torre fins a aquesta torre de la muralla.
1: Però com tota la història cíclica de la Xina que explicàvem al principi, la dinastia Ming també té el seu final, oi?
0: Sí, la dinastia Ming també acaba, i amb ella també acaba aquesta muralla tan preciosa que hem descrit, aquesta muralla de postal que sempre ens ve al cap. Tot això acaba l'any 1644.
1: Tu també vas baixar amb el...
0: Amb el tobogan
1: amb
0: aquell.
1: Amb el tobogan aquell?
0: No, saps per què? No. Perquè ens va ploure molt i estava molt humit, i ens van dir... No,
1: millor que no.
0: No podeu baixar.
1: Val. Doncs això, 1644,
0: no hi havia tobogans.
1: No, clar.
0: Ojalà.
1: Altres sistemes.
0: Hi havia altres sistemes. Els Ming havien construït la millor muralla del món, una xarxa de fortificacions brutal, forts, búnkers, bueno, ara, búnkers entre cometes, aquests castellets que són les torres, etc. Però els manxús, que aquesta regió del nord-est de la Xina, que eren estrangers, acaben entrant igualment a l'imperi. Els manxús, al final, acaben entrant com a poble invasor, també estranger, perquè un general els obre la porta, perquè l'emperador Ming es suïcida, o sigui, l'emperador Ming es suïcida i aquest general... doncs els diu, bueno, doncs, l'emperador s'ha suïcidat i jo us deixo passar. Hi ha una història que explica molt ràpidament que els manxús havien segrestat la concubina preferida d'aquest general i li van dir, si no ens deixes entrar, matarem a la concubina. I, òbviament, el general va dir, home, doncs bé, us deixo entrar, va obrir les portes de la Gran Muralla, de la regió que queda tocant al Mar Groc, i per allà les tropes manxús van entrar fins la capital. Els manxús entren... aconsegueixen aturar unes rebel·lions que hi havia hagut contra els Ming, es queden al país, s'instal·len també a Beijing, a Pequín, i funden una altra dinastia que serà l'última dinastia de la Xina, que serà la dinastia Qing o Qing, que governarà la Xina fins al 1912.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del Troia d'avui, dedicat a la Gran Muralla Xina, segon capítol.
1: Recta final de la muralla.
0: Recta final de la muralla, amb la música de la sèrie que no recomanem, Marco Polo.
1: La recomanem a mitges, molt a mitges. A veure, a nivell d'ambientació és guapíssima, però la trama, personatges... No, no sé si ho comentàvem en aquest programa, personatges femenins terribles, no? Bueno, molt mal feta, molt mal feta. Envellint malament.
0: Envellint malament, com a vegades passa. Molt bé, doncs continuem, perquè ara ja són els King els que manen a Xina.
1: Sí, a veure, els Qing o els King li fan l'estocada final a la muralla. Fixeu-vos que la muralla, el primer emperador la comença a construir, els Han l'amplien, les dinasties intermitges abans dels Ming la tenen allà en segon pla, sí que la fan servir, òbviament, per defensar-se dels nòmades del nord. Els mongols, els Yuan, l'abandonen. Els Ming li donen la seva màxima esplendor. I els Qing, com que també són estrangers, el que faran és abandonar-la. ¿Vale? A finals del segle XVII, el gran emperador Qing, anomenat Kangxi, va fer una inspecció per veure aquesta gran muralla. I l'emperador, després de visitar la muralla, va dir als seus ministres que no valia la pena gastar els diners en reparar-la, perquè el Qing, com que controlaven també les estepes del nord, aquella antiga frontera ja no era prioritària. Sí, el Qing ja tenien altres prioritats.
0: Clar, si la muralla no es manté, com qualsevol construcció, si no té una funció, què li passa?
1: S'abandona. L'abandonament li portarà la mort lenta. Sí? Seran 300 anys en què la muralla s'anirà omplint de vegetació, les arrels dels arbres rebenten les pedres, aquell morter fet amb arròs glutinós també s'acabarà esberlant, els terratrèmols es fondran les torres, i sobretot una cosa que passa amb totes les ruïnes històriques que es converteixen en runes, no en ruïnes, i és que es converteix en objecte d'espoli massiu. Pels camperols de la zona, aquella muralla era una pedrera gratuïta. Ah, o sigui, si tu et vols construir la teva caseta i ja tens els maons fets allà, doncs no pagues el material. O tens unes roques de granit o de pedra calcària superben tallades, hòstia, doncs ja tinc l'entrada a la casa feta. Aquest drac de pedra es va anar desintegrant molt a poc, per efectes de la natura, per l'espoli aquest constant de les pròpies famílies que havien defensat la muralla i estaven instal·lades al costat de la muralla, per construir això, cases, estables, inclús tanques de corrals de porcs, de xais, etc.
0: Per tant, per resumir, després dels Ming, amb els King o Qing, la muralla és abandonada i es va desintegrant a poc, ja sigui per l'acció humana, ja sigui pels fenòmens geològics o meteorològics.
1: Correcte. Això és totalment cert, però vull dir, la muralla ben ens ha arribat a dia d'avui. El detonant, ens ha arribat, i a més actualment és un símbol nacional i és un orgull nacional xinès la Gran Muralla. Jo potser crec que el moment, el detonant que converteix aquesta Gran Muralla i deixa d'estar abandonada per la dinastia del Qing, no? És quan ja passem a l'etapa de les guerres imperialistes del Japó del segle XX, i jo m'atreveixo a dirigir-me al 1933 en el context de la Segona Guerra Sino-Japonesa. Recordem que el Japó, a vegades, quan pensem en el Japó, diem que entra directament a Pearl Harbor a la Segona Guerra Mundial, però el Japó porta dècades conquerint el sud-est asiàtic. Corea, grans regions de la Xina, moltíssimes illes d'allà que havien estat colònies o eren colònies europees. Vull dir, que Japó ja feia les seves. Vull dir, és la potència supremacista i imperialista del sud-est asiàtic. Vull dir, no entra perquè sí, a Pearl Harbor de cop. Això tu ens ho podràs explicar millor, però el Japó porta molt temps fent de les seves. I el 1933, en aquesta segona guerra, l'imperi japonès ha envaït el nord de la Xina. Clar, l'exèrcit japonès era un exèrcit totalment modernitzat. Vull dir, des de la Revolució Meiji, el Japó s'ha modernitzat des de l'Estat, no? Un pacte així molt raro entre indústries occidentals, tradicions...
0: Alemanya, Estats Units...
1: Anglaterra,
0: adopten,
1: no?
0: Tota la constitució que fan, es copien d'Alemanya, els sistemes econòmics alemanys, i modernitzen a través d'això... I d'Estats Units també n'agafa moltes coses.
1: I, de fet, inclús els uniformes de l'exèrcit dels japonesos s'inspiren en els exèrcits colonials britànics. Bé, és una bestiesa. I es modernitza l'Estat i també es modernitza l'exèrcit. Per tant, l'exèrcit que entra a la Xina el 1933 és un exèrcit que ja porta tancs. És un exèrcit que porta avions, és un exèrcit que porta artilleria pesant, metralladores. I, en canvi, els soldats xinesos estan totalment mal equipats. O sigui, la Xina no havia viscut la modernització. La Xina no es modernitzarà fins al gran salt endavant de Mao Zedong. En la seva retirada, clar, els xinesos van retrocedint, perquè els japonesos estan al nord. En la seva retirada, els xinesos van haver de trinxerar-se precisament en passos de la muralla dels Ming, vale? Com, per exemple, els de Gubeikou i de Shengzhou. Van fer servir aquestes pedres del segle XV, del segle XVI, per aturar, és molt poètic, no?, per aturar bales del segle XX. I aquí, en aquests enfrontaments, es produeix un gran xoc tecnològic.
0: Què va passar aquí? Quina és la història?
1: A veure, com que els xinesos no tenien prou fusells, ni munició, ni armes tan tecnològiques com els japonesos, alguns dels batallons dels xinesos s'armaven amb espases amples tradicionals. Aquests batallons van ser batejats com a Dadao. Eren soldats com si estiguessin trets del segle XV, però en una batalla del segle XX. Ja us podeu imaginar. Els soldats imperials japonesos, amb els seus fusells i les seves armes automàtiques prèvies a la Segona Guerra Mundial, enfrontats a batallons amb espases. Òbviament no sempre era així, però sí que sabem que va existir. Òbviament els xinesos van acabar perdent la posició, però la premsa xinesa va cobrir aquesta resistència amb un gran orgull nacional. Estem al 1933, no? I de cop i volta, la Gran Muralla ja no era una construcció inútil que s'havia oblidat al llarg dels segles, sinó que de cop es comença a convertir en una mena de símbol de resistència nacional contra una potència imperialista que ens està intentant conquerir. Fixa que va ser fort aquesta batalla, que l'himne nacional de la Xina actual, que és més o menys escrit en aquella època, arrenca dient literalment: aixequem-nos, amb la nostra carn i la nostra sang construïm la nostra nova gran muralla. O sigui, una miqueta d'aquell moment.
0: I arribem ja a l'època de la Revolució Popular Xinesa, Mao Zedong. Quina relació tindrà la República Popular amb la muralla?
1: Una relació, almenys al començament, bastant complicada. La muralla genera un debat ideològic molt interessant, perquè, clar, la gran muralla és un símbol feudal. Per tant, des de l'òptica marxista, és un epítom, no?, del símbol opressor. Era vist com el símbol de l'explotació feudal, que va costar la sang de milions de pagesos treballant forçadament per construir-la. Però alhora era un símbol nacional. De fet, durant els primers anys de la Revolució Cultural va patir molts danys i molta negligència per part de la República Popular Xinesa, però clar, la muralla despertava molta admiració i és carn de discurs nacionalista. I Mao Zedong i els seus successors aconseguiran casar les dues coses, no? Ser conscients que és fruit de l'explotació i de la mort de milers i milers de treballadors camperols de manera forçada, però alhora abraçar-ho com una cosa que és el teu passat, per tant, l'has d'acceptar, però tu has evolucionat i ara es converteix en un símbol d'orgull nacional. Clar, la muralla també demostra el talent col·lectiu, no? És el poder invencible del poble treballador, que per molt que fos explotat, joder, és el poble... Perdó, m'he emocionat. És el propi poble que ha construït la muralla, que ha posat les pedres. Llavors, la muralla és adoptada com a símbol nacional. El propi Mao Zedong es va rendir a la seva majestuositat i va encunyar una frase molt famosa, que és: qui no ha pujat a la gran muralla no és un home de debò. Sergio, t'has passat la partida de la masculinitat.
0: Ostres!
1: Sí.
0: Tenim aquestes paraules que ens va dedicar Mao.
1: Les tenim.
0: Tu també has pujat.
1: Jo també he pujat.
0: Doncs ja ets un home de debò, felicitats.
1: Adrià, tu també has pujat?
0: No, ostres, no és un home de debò.
1: És el més deconstruït de l'estudi.
0: Molt jove, encara.
1: Molt jove, però si té la meva edat.
0: Tens la mateixa edat que l'Albert Abril, tu?
1: Som del 95, els dos, sí.
0: Ostres, millor que el calli jo ara, que penso coses.
1: Molt jove. Què penses?
0: No res. Clar, l'Adrià no el veieu ni parla, perquè no vol parlar.
1: No, es conserva molt millor que jo. Jo sempre dic que l'Adrià és el guapo de les Portes de Troia.
0: Home, però evidentment, evidentíssimament. Si busqueu, el dia dels 500 no va sortir?
1: No. Bueno, no sé si surt el vídeo.
0: Bueno, ja us ensenyaré.
1: Li farem fotos, bueno, i les publicarem.
0: Si hi ha algun comentari... Farem una cosa. Si hi ha algun comentari a algun programa que diu: volem veure l'Adri, aleshores Diu que sí.
1: Diu que sí.
0: Molt bé. Tornem a la cita de Mau.
1: Bueno. Ens ha pujat la masculinitat.
0: Vinga, va. Ui, sí.
1: Sí, sí, som-hi, som-hi, som-hi. Bueno, doncs això. La cita de Mao, no? El govern comunista entén que era la millor icona per unificar visualment un país de milions de persones i també convertir-ho en una icona nacional, i que quan tothom pensi en la Xina, doncs pensi en la Gran Muralla de Xina.
0: Molt bé, i aleshores com arribem, ja per acabar, que ens queden encara uns minutets pocs, com arribem a la situació actual, Albert?
1: A veure, a la situació actual hi arribem amb tot el viatge que hem fet. Vull dir, vam començar els 500 abans de Crist i hem arribat al 2000 i pico. A la dècada dels anys 80, quan la Xina comença a obrir-se al món amb Deng Xiaoping, l'Estat llença tota una campanya de restauració. El govern tria uns quants quilòmetres, sobretot quilòmetres que quedin relativament a prop de la capital de Pequín, els famosos passos de Badalinko, Muitianyu, a qui em vas anar tu?
0: A Muitianyu.
1: A Muitianyu. I el que fa és reconstruir-los de dalt a baix. S'ha de dir que són bastant fidels a com els Ming van deixar la muralla xinesa. Però el que hem de ser conscients és que quan nosaltres passegem per aquestes muralles tenen un 20% d'original, no? La resta són reconstruccions d'aquests anys, dels anys 80, dels anys 90, són reconstruccions fetes de cara al turisme, però molt, molt.
0: Pues no em puc aplicar la fase de Mao, no, perquè he trepitjat zona restaurada.
1: Ell també, no passa res.
0: Ell també. Val, doncs ja està.
1: Bueno, anul·lat. I no té la seva cara allà al costat, a la muntanya? El seu nom escrit a la muntanya? Bueno, és igual. O sigui que quan ens allunyem uns quants quilòmetres cap a la muntanya, et trobes la coneguda com muralla salvatge. Són zones que no hi ha ni turistes, ni telefèrics, ni restauracions. I allà és on podem veure com era la muralla sense haver-la tocat, no? Mig caiguda, coberta de bardissa, amb maons que algun camperol s'ha emportat per fer un tancat pels seus porcs, però potser és la visió més honesta de com és la muralla, amb el que m'ha explicat aquests dos programes. I jo penso que és molt interessant veure com al llarg de tantíssims segles, no? 2.500 anys d'història, la Gran Muralla ha anat evolucionant. Recordem que van començar amb unes primeres muralles disperses pel territori xinès. Un primer emperador les intenta començar a unificar, no? Sobretot al nord, fent una muralla de pedra. S'abandonen diversos cops, els Ming li donen la seva màxima esplendor, convertint-la en aquest drac de pedra que recorre les muntanyes, els rius, el desert i arriba fins al Mar Groc. I actualment tenim el privilegi de poder-ho trepitjar i poder-ho visitar i poder-ho veure.
0: Moltes gràcies, Albert Abril, per aquesta repassada immensa i poder de síntesi que has fet servir per explicar la història de la Xina a través de la Gran Muralla. Una miqueta.
1: Una miqueta. Hem fet unes pinzelladetes.
0: Moltes gràcies, Albert Abril.
1: A tu per caminar aquests 21.000 quilòmetres amb nosaltres.
0: I tant, Adrià Tirado, al control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: Coplejant. Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
0: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Ràdio Sant Boi.
4: Més de 45 anys amb tu.
5: Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

Bona tarda. Benvinguts al nostre programa Partitura de Tarda. Hi ha músiques que no entren, s'acosten, que no demanen la vostra atenció amb estridència, sinó amb una mena de claror petita, domèstica, gairebé secreta. Músiques que no irrompen en el silenci, sinó que el revelen. I en aquest territori tan delicat i tan difícil d'imitar, el compositor que avui ens acompanya és una veu del tot singular. El seu nom és Frederic Mompou i el programa d'avui és íntegrament seu. Ens acostarem a tres obres del seu catàleg pianístic que, juntes, dibuixen un arc extraordinari. Des dels Pessebres de Joventut, escrits entre el 1914 i el 1917, fins als Cants Màgics, compostos un any més tard, i finalment La Música Callada, el seu testament espiritual, elaborat al llarg de 16 anys entre 1951 i el 1967. Tres obres, tres moments vitals, tres maneres de dir el mateix amb paraules cada cop més depurades. Les tres les escoltarem en la veu del pianista Adolf Pla, un dels intèrprets que ha dedicat més anys i més atenció al llegat pianístic de Mompou, en enregistraments del segell català La Mà de Guido. He de dir que vaig tenir la sort de conèixer personalment Adolf Pla en una xerrada a la biblioteca Jordi Rubió i Balaguer de Sant Boi de Llobregat. Aquella xerrada va ser molt enriquidora i plena de detalls sobre la figura de Mompou, i al final de l'acte, Pla va tenir el gest generós de regalar-me el disc de la seva integral per a piano, així com el seu llibre biogràfic dedicat al compositor titulat L'Etern Recomençar. Moltes gràcies, Adolf. Tres obres, doncs, per entrar en un univers que no es mesura en gestors amplis ni volum, sinó en profunditat i en ressonància. Un univers on menys sempre és més, on cada nota pesa i el silenci que la segueix també. Quedem-nos una estona aquí, en aquesta tarda, i deixem que Mompou parli. Mireu, Frederic Mompou va néixer a Barcelona el 16 d'abril de 1893 i va morir el 30 de juny de 1987. 93 anys de vida, una obra petita en extensió i immensa en profunditat. El seu avi era fonedor de campanes i és difícil no veure-hi una imatge precisa del que seria tota la seva música, el so metàl·lic, net i breu, que vibra en l'aire molt de temps després d'haver sonat, que és tan important en la seva ressonància com en el seu atac. De jove va marxar a París per ampliar estudis, però l'esclat de la Primera Guerra Mundial el va obligar a tornar a Barcelona el 1914 i és en aquest retorn forçós on començà a cristal·litzar el primer Mompou, una veu allunyada del gest aparatós, del virtuosisme entès com a exhibició, molt més a prop de la miniatura, de la intuïció, de l'eco interior. No va ser mai un compositor de saló ni d'avantguarda ostentosa. Va triar la via contrària, la intimitat radical, el piano com a espai secret. Ell mateix en deia primitivisme, una paraula que cal entendre bé. No és rudesa ni pobresa, és depuració. La voluntat de dir molt amb poc, d'eliminar qualsevol ornament que no sigui necessari, d'arribar al nucli pur de cada so. Va treballar lentament, va compondre poc i va revisar molt. Va morir als 93 anys deixant un catàleg breu, però extraordinàriament coherent, on cada peça sembla haver estat triada, paraula per paraula, nota per nota. I ara parlem de Pessebres, la primera obra que sentirem avui. És una de les primeres pàgines que donen forma al món de Mompou. La Fundació Frederic Mompou la situa entre les obres compostes durant el seu retorn a Barcelona, en aquells anys de la Primera Guerra Mundial que van resultar especialment fecunds al costat d'altres obres de joventut decisives. Tres peces breves, Dansa, l'Ermita i el Pastor. Amb aquests tres títols ja es dibuixa un univers sencer. Moviment, recolliment, senzillesa humana. El nom evoca el Nadal, però Mompou no fa aquí cap pintura de postal, cap descripció carregada de grandiloquència religiosa. S'acosta al pessebre com qui s'apropa de puntetes a un bressol,
amb delicadesa, en respecte, quasi sense fer soroll. La dansa té una lleugeresa quasi infantil. Hi ha gràcia rítmica, un pas viu, una mobilitat que sembla encendre l'espai. Però no és una dansa expansiva ni brillant en sentit extern. És una dansa contemplada de prop, com si la música somrigués. L'ermita canvia radicalment el clima. Tot es recull, tot s'afanya menys. La música entra en una zona quieta, meditativa, amb una espiritualitat sense pes i sense solemnitat imposada, feta de l'harmonia suspesa i de la pausa que deixa vibrar la nota. I el pastor, finalment, torna a la figura humana, a la simplicitat terrenal, dit en veu baixa, amb una naturalitat encantadora. Res no hi vol impressionar, tot hi vol ser. Escoltades com un conjunt, les tres miniatures tenen alguna cosa de petit retaule.

preserva aquesta combinació tan difícil de fragilitat i precisió. En bon pou, tocar bé no és només tocar net, és saber no pesar sobre la música. Pessebres és una obra ideal per entrar en l'univers de Montpou perquè ja és gairebé tot. El gust pel detall minúscul, el valor del silenci, la poesia sense retòrica, l'emoció dita a mitja veu. Es parla d'un compositor que va saber trobar, des de molt jove, un camí estètic radicalment propi. I ho va fer sense proclames, sense manifestos, simplement escrivint música que no volia ocupar-ho tot. Música que deixa espai perquè l'oient hi entri. Sentim a continuació Pessebres, de Frederic Montpou.

Acabem d'escoltar Pessebres, del compositor barceloní Frederic Mompou, en una interpretació del pianista Adolf Pla. Mireu, el que acabem d'escoltar sembla petit i no ho és. 6 minuts escassos que contenen un món sencer. El pas lleuger de la dansa, el silenci meditatiu de l'ermita, la veu humana i terrenal del pastor. 3 atmosferes, 3 graus de llum, 3 maneres de mirar la mateixa escena. Potser el que fa Mompou aquí, sense que gairebé ens adonem, és educar-nos l'oïda, ensenyar-nos que un sol acord pot tenir molt de pes, que una línia melòdica breu pot ser suficient, que la nuesa no és pobresa. Hem escoltat una veu jove, sí, però ja inconfusiblement seva, i Adolf Pla ha fet exactament el que l'obra demanava, no adornar, no subratllar, simplement acompanyar. Bé, i ara passem a la segona obra, Els cants màgics. Mireu, uns anys més tard, Mompou torna a París. Ja no és el jove que fugia de la guerra. Ara és un compositor que va construint lentament i de manera molt conscient el seu propi idioma. És en aquest context que neixen els cants màgics, compostos entre 1917 i el 1919, i publicats molt aviat dins del primer catàleg de Mompou. L'obra està dedicada a Ferdinand Mott Lacroix, pianista i mestre fonamental en la seva trajectòria inicial. El títol és revelador i alhora deliberadament misteriós. No cançons en el sentit habitual. Aquí no hi ha cantabilitat romàntica ni expressió lírica convencional. Hi ha, més aviat, invocació, fórmula, conjur. El pianista i crític Stephen Hodge ha parlat d'aquestes peces com encantacions i ha vist el rebuig més deliberat de Mompou envers la complexitat cerebral de molta música del seu temps. No vol impressionar per acumulació, vol suggerir per concentració. L'Enciclopèdia Catalana assenyala la perspectiva primitivista d'aquesta obra, però cal entendre bé la paraula. No és primitivisme de rudesa, sinó d'arrel. Com si la música volgués tornar a una matèria primera, a una veu anterior a l'ornament, a un gest sonor gairebé ritual. Els indicadors expressius de la partitura, enèrgic, obscur, profund, lent, ja ens hi orienten, no expliquen una història, obren portes cap a una experiència sonora. Aquí apareix un dels trets més fascinants de Mompou d'aquest període, la capacitat de fer que el piano deixi de ser simplement un instrument de percussió afinada per convertir-se en una superfície de ressonàncies. El so no és mai només atac, és també reverberació, halo, rastre. La seva música necessita intèrprets per una sensibilitat molt especial per al pes exacte de cada nota, per al silenci que l'envolta, per al temps intern que no sempre coincideix amb el temps mesurat. Adolf Pla és aquí especialment pertinent. Ha dedicat una part important de la seva carrera a difondre la música de Mompou, portant-la a 20 de països impartint classes i conferències sobre la seva obra. No és un acostament circumstancial, sinó una relació fonda i sostinguda. La gravació aparegué al segell La Mà de Guido a principi de la dècada del 2000, dins el treball molt ampli de Pla sobre el piano de Mompou. En la seva lectura dels cants màgics hi ha exactament allò que l'obra requeria, contenció, escolta i aquella generositat tímbrica que permet que cada nota respiri. No força el misteri, no l'enfatitza artificialment, deixa que el piano digui sense declarar. Preserva la gravetat íntima, la transparència, aquest punt d'encantament sobri que fa que l'obra no perdi mai la seva veritat. Amb molt poc, Mompou diu molt. Amb unes poques cèl·lules melòdiques, amb harmonies suspeses i una escriptura nua només en aparença, obre un espai sonor d'una densitat espiritual notable. Els cants màgics ens conviden a entrar en un espai antic i modern alhora, on el so té alguna cosa de pregària, de memòria i de presència invisible. Són una porta cap a una experiència quasi preverbal i per això demanem una escolta d'un tipus particular. No tanta atenció al desenvolupament com disponibilitat, no tant la recerca d'un relat com l'escolta profunda. Així doncs, sentim.

Acaben de travessar 5 peces que no expliquen res i ho suggereixen tot. Cada una avança entre impuls i ombra, entre energia i misteri, en aquell equilibri tan difícil que Monpou dominava com ningú, el que fa que la música sembli petita i sigui immensa. Si els pessebres ens van mostrar un compositor que descobria el seu propi món, els cants màgics ens els mostren ja habitant-lo en plena consciència. La llengua és la mateixa, però s'ha tornat més concisa, més deliberada, més segura de la seva força. Hem escoltat en cantar en el sentit més literar, sons que canvien l'estat interior. Potser és la millor definició de Monpou que podem trobar. I ara passem a la tercera obra, la música callada. Mireu, passaran gairebé 3 dècades. Monpou ara haurà viscut a Barcelona i París alternativament. Haurà contraposat la bullícia i la quietud i haurà madurat una veu cada cop més depurada. El 1951 començà a escriure el que molts consideren la seva culminació pianística, la música callada. Un cicle de 28 peces breus distribuïdes en 4 llibres, compost al llarg dels 16 anys fins al 1967. El títol ve de Sant Joan de la Creu, del seu càntic espiritual, on el místic castellà escriu d'una paradoxa preciosa. La música callada, la soledat sonora. Monpou hi va trobar la descripció exacta del que havia estat fent al piano des de sempre. No és una música muda, és una música que parla des del dins, sense exhibició, com si cada nota hagués passat abans per un llarg procés de depuració. El que impressiona d'aquesta música és la seva manera d'avançar sense pressa. No hi ha el desenvolupament dramàtic tradicional ni la voluntat de construir grans arts sonors. Tot sembla concentrat en l'instant, en una inflexió, en un acord que queda suspès, en una línia melòdica que apareix i s'esvaeix com un record. Cada peça és breu però no petita. Cada obra obre un clima propi, de vegades lluminós, de vegades ombrívol, de vegades meditatiu, de vegades amb una dolcesa ferida que només Monpou sap convertir en música. La dinàmica és gairebé sempre molt suau. Piano, pianíssim, de vegades als límits de lo inaudible. Com si la música tingués por de despertar alguna cosa fràgil que dormís a prop. El silenci entre les notes no és buit, és substància. Monpou no triava les notes per omplir el silenci, sinó per revelar-lo. Hi ha en aquesta escriptura alguna cosa profundament catalana i alhora universal. Una austeritat sense duresa, una tendresa sense exhibició, un gust pel color harmònic que de vegades evoca campanes llunyanes, ressons metàl·lics, perfums francesos, però sempre filtrats per una sensibilitat irrepetible. Monpou no imposa una narració, suggereix un estat, no explica una història, crea una disposició de l'ànima. I bé, com sempre, la versió que escoltem avui és la del pianista Adolf Pla, com han dit en anteriors, i està editada pel segell de Madeguido el 2012 i difosa com a l'àlbum el 2013. Dins la seva integral completa de l'obra pianística de Monpou, situar la música callada en el conjunt del piano de Monpou permet entendre fins a quin punt aquest cicle n'és el nucli més concentrat i revelador. Adolf Pla s'hi acosta sense carregar el gest, sense voler subratllar allò que la música ja conté. En Monpou, el pianista no només ha de tocar les notes, ha de saber sostenir-ne l'aire, el pes just, la caiguda natural, l'espai que queda entre una sonoritat i la següent. La lectura de Pla convida a entrar-hi amb recolliment, amb una escolta neta, sense filtres. La seva comprensió fonamental d'aquest repertori és que en la música callada l'intèrpret no es posa davant de l'obra, s'hi dissol. En un segle sovint fascinant pel soroll, Monpou va tenir el coratge de confiar en la fragilitat, en la pausa, en allò que sembla mínim i acaba sent inesgotable. La música callada n'és la prova més alta. És l'obra d'un compositor que als seus 60 anys llargs havia abandonat qualsevol necessitat de demostrar res, que havia trobat la llibertat que ofereix l'acceptació plena del propi camí. Menys notes, més veritat. Menys paraules, més profunditat. Tota la trajectòria de Monpou conduïa cap aquí. I potser per això, quan les escoltes per primera vegada, et sembla que ja la coneixes, com si sempre hagués estat allà esperant. Bé, doncs ara passem a l'escolta de la música callada de Frederic Monpou, en aquest cas, i com totes les demés, Adolf Pla al piano.

0: 28 peces sense anys de treball i la sensació, ara que hem sortit, que hem estat en un lloc molt particular, un lloc on el temps no transcorria sinó que respirava. Això és el que aconsegueix la música callada, quan es deixa escoltar de debò. No et fa sentir que has presenciat una obra musical, sinó que has estat present en un estat interior. La paradoxa de Sant Joan de la Creu, música callada, solitud sonora, cobra aquí un sentit físic. Hem escoltat silenci fet de sons, i sons que eren, en el fons, silenci. Montpou va passar la seva vida perfeccionant aquesta paradoxa, i Adolf Pla, en aquesta interpretació, l'ha respectada fins al final, sense adornaments, sense imposicions, sense cap gest que vingués de fora, només fidelitat a allò que la música ja contenia. I ara tancarem el programa ja, hem recorregut a gairebé mig segle de música de Frederic Montpou, dels despessebres d'un jove que acabava de trobar el seu camí fins a la música callada d'un home vell que ja havia après que el camí i la música eren la mateixa cosa. Tres obres, tres moments, una sola veu. Una veu que no va canviar de manera, va aprofundir, que no va buscar noves formes, va buidar les que tenia fins a trobar-ne el nucli, que no va voler impressionar, va voler tocar. I ho ha aconseguit perquè vosaltres heu estat aquí, escoltant, perquè Adolf Pla ha posat la seva sensibilitat al servei d'un compositor que la mereixia i perquè la mà de Guido ha tingut la cura de preservar i difondre aquest llegat del nostre patrimoni musical. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta partitura de tarda. Fins la propera i sigueu feliços.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

Ànimes fèrtils dels teus braços, guanyes.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions. Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Cuplejant amb Caral Pedemonte.
1: Anna Bat és la primera compositora amb dues sardanes de la capitalitat. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. La capitalitat del Vendrell ja s'ha estrenat i el titular més sucós que ens ha deixat és que Anna Bat és la compositora de la sardana de la capitalitat, convertint-se en la primera compositora que té dues sardanes capital de la sardana. Aquest és el programa 481 i tenim més titulars. L'agrupació Flor i Cel Rosa d'Or d'Anglès busca sardanistes per reconèixer amb Rosa d'Or. I Salvador Illa rep les colles campiones de sardana esportiva del 2025 al Palau de la Generalitat. Quins canvis hi ha a la ciutat de Cornellà per aquesta temporada? El repassem. I què passa per Pasqua al món sardanista? També us ho portem a l'agenda sardanista. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Coplejant.
0: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquest cap de setmana passa pel Vendrell, i així us ho expliquem.
0: Notícies.
1: Segurament us sona aquesta sardana.

Sí, efectivament és de la compositora Anna Abad i és Sant Cugat, capital de la sardana. El que és notícia aquesta setmana, però, és que la tarragonina també ha escrit la sardana de la capitalitat del Vendrell, Ecos del Vendrell, que s'ha estrenat aquest cap de setmana i es converteix així en la primera i única compositora, sigui home o dona, a tenir dues sardanes de la capitalitat. En l'ocasió de Sant Cugat, en Nevat va rebre l'encàrrec directament, però en aquesta ocasió ha estat la guanyadora d'un concurs que ha organitzat l'Ajuntament del Vendrell per trobar compositor de la sardana Himne de l'any, tal com avançàvem fa unes setmanes. Ha guanyat ella. La peça s'inspira en els records personals de la compositora durant els seus passeigs pels carrers del centre del Vendrell, convertint els sons, el ritme de la gent i les impressions quotidianes del municipi en el fil conductor de la composició. Musicalment, la sardana incorpora referències a diverses melodies vinculades amb el municipi, com l'Himne del Vendrell, el del 2020, així com homenatges a obres del repertori sardanista relacionades amb la vila. La sardana també inclou referències a peces emblemàtiques com Vendrell Ciutat Pubilla, de Josep Maria Guitart, o Colla d'Ensaires del Penedès, del mestre Puig Ferrer, a més d'un fragment dels Goigs de Santa Anna durant el Camp Petit, com a homenatge a la patrona del municipi. Al final de la composició està concebut com un castell musical que simbolitza la força col·lectiva i l'esperit de comunitat del Vendrell. Ara escoltarem aquesta, el Vendrell, capital de la sardana i cos del Vendrell, però abans fem un repàs del que ha donat de si aquesta proclamació de la nova capitalitat i quins actes tenen previstos per aquest any. A l'acte inaugural de dissabte passat també s'hi va estrenar la sardana Història vendrellenca de la tenorista Helena Culleré. Tot plegat va ser al matí a l'Auditori Tívoli del Vendrell amb l'actuació de la Cobla Ressò, que després va fer una ballada de sardanes. I pel que fa a la programació d'aquest any, arrencava el febrer amb una ballada també amb la Cobla Ressò, i també seguirà aquest mes d'abril amb el concert de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, el dia 11 també una ballada de Sant Jordi amb la lira vendrellenca. També hi haurà un espectacle del Dia Mundial de la Dansa el proper 29 d'abril, i al maig hi haurà l'onzè aplec de Coma-ruga amb les cobles Riu Jove i la principal de la Bisbal. Paral·lelament també hi haurà l'exposició Petits Artistes Grans Sardanes del 8 al 23 de maig i un taller Aprèn a Ballar Sardanes dissabte 16 de maig a la plaça Nova, i també una ballada dels museus amb la Cobla, la principal de Tarragona. Al juny hi haurà ballada de sardanes per la cloenda de les ballades de les escoles amb la Cobla Ressò el dia 5 de juny, i també ballada de sardanes el diumenge 7 de juny a la Rambla. També la trobada sardanista d'equipaments cívics, que serà el 13 de juny, i l'exposició La Sardana al Vendrell, dels orígens a la difusió internacional d'un símbol dels dansaires del Penedès. De moment, aquesta és la programació que ha avançat la comissió organitzadora. N'anirem ampliant-la a mesura que coneguem els nous mesos. Ara el que farem és escoltar aquesta, El Vendrell, capital de la sardana i cos del Vendrell, de la compositora Anna Abad.

Certament això és el que va sonar al Teatre Gramuntí de Gramunt aquest passat dissabte a la tarda amb el quartet Mel i la cobla La Principal del Llobregat, que van portar el seu espectacle de cobla fusió, com dèiem, al Teatre Casal Gramuntí de Gramunt. La cobla i el grup coral van interpretar grans hits catalans com aquesta Habanera de Sílvia Pérez Cruz i el seu pare sota la mirada del públic en la Diada del Cap Butaca Buida.

0: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
1: I seguim amb les connexions. I és que els amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols van organitzar aquest diumenge al matí una altra de les seves ballades a l'Espai Sardana al Passeig, amb la Copla Montgrins. La sardana que trobareu a les nostres xarxes socials és A la família Casino de Quim Reixac, que escoltem ara mateix, una sardana que estrenava a l'Hospitalet de Llobregat el 2023. L'escoltem a càrrec de la Copla Sant Jordi. Tanquem així la secció de les connexions.

0: www.triplejant.cat.
1: T'has llegit les bases?
2: L'agrupació sardanista i cultural Floricel d'Anglès ha obert el procés per trobar el sardanista que rebrà el guardó Floricel Rosador d'Anglès en el marc del proper aplec de la sardana de la localitat de la Selva, que se celebrarà el 21 de juny d'aquest any. Aquest reconeixement té com a objectiu premiar i retre homenatge a la tasca abnegada d'un o una sardanista que, per la seva vocació de servei i dedicació al foment de la sardana, sigui considerada un exemple dins del món de la sardana. L'entitat fa una crida a les agrupacions sardanistes, colles, foments i comissions organitzadores a presentar una única proposta que es pot fer a través del correu floricel.anglès@gmail.com. La proposta hi han de constar el nom, cognoms, adreça i població del candidat o candidat, així com els mèrits que el fan mereixedor del premi. El guardó es lliurarà diumenge 21 de juny, a la tarda, a l'aplec d'Anglès. La Rosa d'Or és un dels reconeixements més consolidats dins de l'àmbit sardanista, naixia el 1967 i l'han guanyat una multitud de persones. L'últim guardonat el 2025 va ser Josep Pomés, de Barcelona, de l'agrupació de l'Aplec de les Torretes. Nosaltres tanquem aquesta secció escoltant l'Aplec d'Anglès, una sardana de Francesc Marrós de 1957 que escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal.

0: Cobrejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català. Traspàs de cobla.
1: I al traspàs de cobla parlem de tots els canvis que pateix la ciutat de Cornellà. Per aquesta temporada 2026, on ja l'avançàvem la setmana passada, i és que hi entra Pere Bages en el lloc de David Sanahuja, però també té canvis a les tenores i al director. Esteve Termes marxa de la Cobla Ciutat de Cornellà i al seu lloc hi entra una tenorista. Ella és Maria López. I també canvi de directors. Marxa Jordi Figaró, que recordem-ho, el tiple de la Montgrins, i entra Marcela Ortiga, que també va ser molts anys tiple de la Montgrins. De fet, Jordi Figaró el va substituir. Casualitats. Per cert, que aquesta setmana volem esmenar una informació que vam donar la setmana passada, i és que vam dir que el tiplaire Pere Bages deixava la Cobla Aires de la Terra per anar a la ciutat de Cornellà. El cert és que ha deixat la Cobla 11 de setembre, no l'Aires de la Terra, però sí que se'n va a aquesta ciutat de Cornellà, com explicàvem ara. Nosaltres tanquem aquest traspàs de Cobla desitjant-los a tots ells molta sort i escoltant Ofrena Cornellà de Josep Auferil, també a càrrec de la ciutat de Cornellà, en el seu disc de sardanes dedicat a Cornellà. És de 1982, l'escoltem.

0: www.cablejant.cat. L'agenda.
1: I què passa aquest cap de setmana al món sardanista que arriba Pasqua? Doncs dissabte 4 d'abril a les 6 hi ha ballada de sardanes amb la principal del Llobregat al Pla de la Catedral i passem a diumenge. Diumenge de Pasqua, 5 d'abril, comencen les ballades de Pasqua a partir d'un quart de 12 amb la Lluís Escopla al Pla de la Catedral i se seguirà amb el 43è aplec sardanista d'Arenys de Mar, diumenge de Pasqua, a partir de 2 de 12 i a 2 de 5 de la tarda amb l'Escopla Juvenívola de Sabadell i Contemporània. Diumenge 5 d'abril també hi ha ballades amb la principal de Banyoles a Sant Feliu de Guíxols i a les 11:30 ballada amb la principal de Llobregat a Calella, audició de Pasqua i cant de l'Àngel a la plaça de l'Ajuntament. Així l'agrupació sardanista de Calella comença la seva activitat d'aquest any i també diumenge que ve a les 12 hi ha ballada a Palamós amb els Montgrins. També a les 5 de la tarda arriba la plec 25a edició de Pasqua de Besalú, la principal de Llobregat i la principal de la Bisbal, al pavelló de Besalú. I també diumenge 5 d'abril a 2 de 6 de la tarda plec de Pasqua amb la Reu Jove al Molar. Passem a dilluns de Pasqua perquè arriba el 45è aplec de Pasqua de la Pobla de Montornès a les 11 i a les 4 amb l'Escopla Sant Jordi i Juvenívola de Sabadell. I també dilluns que ve, 37è aplec de sardanes de Roda de Barà amb les Cobles Marinada i Ciutat de Cornellà. A 2 de 12 i a 2 de 5 de la tarda també. Primer aplec de Pasqua a Gavà a partir de 11:45, però amb música enregistrada. I dilluns que ve també a les 12, aplec de Lourdes, Arenys de Munt, amb la copla i banda del Col·legi Santa Maria de Blanes. També dilluns que ve, aplec de Pasqua a Canovelles amb la Reus Jove, amb una ballada al matí. I aquesta setmana destaquem... Doncs el 51è aplec de la Sardana de Roses, que arriba aquest dilluns de Pasqua a 2:11 i a les 4 de la tarda amb les Cobles Montgrins, la principal de la Bisbal i la ciutat de Girona, a la Ciutadella de Roses. Mentre l'esperem, escoltem l'aplec de Roses d'Alfons Mias. L'escoltem a càrrec de la Cobla Bisbal Jove.

0: Això era l'Aplec de Roses d'Alfons Miats.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans. Notícies, esports.
0: El president de la Generalitat de Catalunya va rebre la setmana passada les colles campiones de sardana esportiva en un acte al Palau de la Generalitat. Va ser dijous passat a 8:00 PM quan Salvador Illa va fer una recepció institucional a les colles campiones del Campionat de Catalunya acompanyades de la Copla Lluïsos de Taradell en directe. La recepció es va dur a terme al Saló de Sant Jordi amb la presència, com dèiem, del president de la Generalitat, però també la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i també el vicepresident de la Federació Unió de Colles Sardanistes de Catalunya. El cap de l'executiu ha posat en relleu que la sardana és humanisme, diu, convivència, solidaritat i sentiment de pertinença. Ella va ressaltar que la rotllana sardanista és un espai de convivència en majúscules, afegint que a la rotllana ningú és més que ningú, però tothom és imprescindible per tancar el cercle. A la jornada hi van assistir 13 colles campiones del Campionat de Catalunya, les quals venen de diversos punts de tot el territori i ja les coneixem. La recepció es va tornar a fer després que la temporada passada es recuperés pel govern socialista.

0: coplejant.cat.
1: Ja coneixem quina és la tercera sardana seleccionada pel jurat per anar a la final del Premi Musical dels Premis Preludi. I és de Joan Droguet, Quan no es troben les paraules. Una sardana seleccionada pel jurat Francesc Cassú, que hem pogut escoltar en el podcast del Tamborí. Aquesta setmana l'escoltem aquí al Coplejant, a càrrec de la Copla La Principal del Llobregat.

Això era Quan no es troben les paraules, de Joan Droguet. I les altres dues seleccionades han estat Besllum, de Ferran Carballido, i Conflent, d'Agustí Delgado, que, si bé han estat seleccionades, no han estat les escollides finalment per participar en aquestes tres finalistes del Premi Musical. En tot cas, les escoltem. Besllum, de Ferran Carballido, a càrrec de la copla La Principal del Llobregat.

Això era Besllum, de Ferran Carballido. I l'altra seleccionada és Conflent, d'Agustí Delgado, també a càrrec de la copla La Principal del Llobregat. L'escoltem ara per tancar aquesta secció dels Premis Preludi i ja coneixem quines són les tres finalistes del Premi Musical. A partir de després de Pasqua coneixerem les del Premi a l'Audiència.

0: Això era Conflent, d'Agustí Delgado.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem edició i com que és Rams, anem a escoltar Vall de Rams, de Càndida Pérez, d'aquesta olotina que escrivia aquest ballable que tant han ballat els nostres avis a la plaça. Amb un arranjament per a cobla de Francesc Swing, escoltem la versió de Pep López i la principal de la Bisbal en el disc Per Sant Narcís, cada mosca val per sis. Els que tingueu vacances, bona Setmana Santa. I els que no, també. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. La setmana que ve no tornem perquè fem vacances, Setmana Santa, però tornem d'aquí dues setmanes al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna Plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una mirada santboiana.
5: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
6: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon, dos segons, tres segons, quatre segons.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

ens acompanyes al 89.4 de la FM.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

Ara en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribarem amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català. Shine bright like a diamond. Shine bright.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.